Luis Gaeta, narrador, i l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Giselle Bendor, interpretaven el ballet Estancia, opus 8, d'Alberto Ginastera.

La programació de Catalunya Música avui ens porta la pianista Maria Joao Pires interpretant l'impromptu per a piano en do menor opus 90, Deutsch 899, de Franz Schubert.

0: Aquesta era la versió de la pianista Maria Joao Pires de l'impromptu per a piano sol en do menor, opus 90, Deutsch 899, de Franz Schubert.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

La nostra selecció continua amb el concert per clarinet, viola i orquestra Opus 88 de Max Bruch. Els intèrprets seran Jean-Luc Vautano, clarinet, Arnaud Tourette, viola, i l'orquestra filarmònica de Lieja, Valònia, Brussel·les, dirigida per Pascal Roffet.

Acabem de sentir el concert per clarinet, viola i orquestra Opus 88 de Max Bruch en la versió de Jean-Luc Vodano, clarinet, Arnaud Toretz, viola i l'Orquestra Filarmònica de Lieja, Valònia, Brussel·les, dirigida per Pascal Roffé.

La programació de Catalunya Música continua amb la sinfonia número 1 en mi major de Hans Roth, que sentirem interpretada per l'Orquestra de la Radiodifusió de Munic, dirigida per Sebastian Weigl.

0: Era la sinfonia número 1 en mi major de Hans Roth, que interpretava l'orquestra de la radiodifusió de Munic, dirigida per Sebastian Weigle.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir la sonata per violí i piano en si menor, número de catàleg 110, d'Ottorino Respighi. Els intèrprets seran Frederike Seix, violí, i Maurice Lammerts van Buren, piano.

0: Era la sonata per violí piano en si menor, número de catàleg 110 de Torino Respighi, tal com l'interpretaven Frederic Saerz, violí, i Maurice Lammerts van Buren, piano.
1: Catalunya Música.

L'obra amb la qual continua la programació de Catalunya Música avui és el poema sinfònic Les entremaliadures de Till Eulenspiegel. És l'opus 28 de Richard Strauss, el que sentim en aquesta interpretació de l'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, dirigida per Georg Perlivanian.

0: en aquest enregistrament de l'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, dirigida per Georg Pehlivanian.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: El pianista Idil Biret ens interpreta la transcripció per piano de Franz Liszt de la tercera simfonia heroica, opus 55, de Ludwig van Beethoven.

0: Hem sentit la transcripció per piano de Franz Liszt, de la tercera sinfonia heroica, opus 55 de Ludwig van Beethoven, en la versió del pianista Idil Biret.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: La música que sentireu tot seguit a la nostra sintonia és de Franz Josef Haydn. Es tracta del seu trio per a flauta, violoncel i piano en fa major, Hoboken 15, número 17, i el sentim amb Uwe Groth a la flauta, Martin Rümmel al violoncel i Christopher Hinterhuber al piano.

Aquest era el trio per a flauta, violoncel i piano en fa major Hoboken 15 número 17 de Franz Joseph Haydn i l'hem sentit en la interpretació d'Uwe Groth a la flauta, Martin Rümmel al violoncel i Christopher Hinterhuber al piano.

0: Catalunya Música.
1: El conjunt vocal Consortium, dirigit per Andrew John Smith, ens ofereix les cançons i romances per cor, opus 93A, de Johannes Brahms.

0: Hem sentit les cançons i romances opus 93A de Johannes Brahms en la versió del conjunt vocal Consortium dirigit per Andrew John Smith.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La següent proposta musical que us fem aquí a Catalunya Música és la de l'audició del Concerto Grosso en sol menor, l'opus 6, número 6, de Georg Friedrich Händel, en l'enregistrament que el 1981 en van fer l'Academy of St. Martin in the Fields i la violinista Iona Braun.

0: La violinista Iona Brown dirigia l'Academy of St. Martin in the Fields en la versió que ara sentíem del Concerto Grosso en sol menor, que és el sisè de l'opus 6 de Georg Friedrich Händel.
1: Catalunya Música.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Malgrat no ser un compositor de bandes sonores, la seva música és molt utilitzada al cinema. George Ligeti, amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la 1 del migdia, a Catalunya Música.

0: Montserrat Torrent, que és una persona cabdal a la meva vida. Segurament la persona és la persona culpable que em dediqui a l'orgue, perquè em va demostrar que, tot i la seva capacitat abstracta que m'ha dit abans d'expressió, l'orgue també podia parlar directament a l'ànima humana, i ella m'ho va demostrar i em va fer veure l'orgue d'una manera molt més propera i molt més fantàstica. La veritat és que és una persona que m'ha canviat el futur, diguem, i això fa que m'hi dediqui i m'hagi dedicat durant molts anys a l'orgue, no?
1: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de David Malet, pianista i organista.

0: Via Jazz Concert.
1: Des del Club de Jazz de Catalunya Música seguim celebrant aquesta setmana el centenari Miles Davis. Avui a les 11 en punt recuperarem el concert que el Miles Davis Septet protagonitzava el 26 d'octubre del 1971 al Festival Newport de Brussel·les. Formant part de la banda de Miles en aquest concert el saxofonista Gary Bartz, el teclista Keith Jarrett, el baixista Michael Henderson i els percussionistes Ndungu Shankler, Don Elias i James Entwistle.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Aquest dimarts que sembla un dilluns, però no per tothom, perquè molts que ja vau... Vaja, fer un dilluns normal ahir, laborable. Avui no teniu sensació de dilluns, però les poblacions afortunades que ahir van poder gaudir d'un dia festiu, avui realment tenim aquesta sensació particular. Que consti que el primer temps va estar puntualment en directe a partir de 6:45, acompanyant-vos com avui, com ara mateix, en què també us donarem la serenata. I a més, literal, perquè avui retrobem un tema que ja vam abordar fa algunes setmanes, que és el tema de les serenates. I començarem amb una serenata que va escriure el compositor Richard Strauss, el compositor bavarès, quan era molt jovenet, l'any 1882, tenia 18 anys. Una serenata que, òbviament, no podem desvincular del fet que el pare es deia Franz Josef Strauss, fos un gran virtuós de la trompa, un d'aquells intèrprets de prestigi conegut a Baviera, que, vaja, que a més va participar de la inauguració del Festspielhaus de Bayreuth quan es va inaugurar el 1878 i va tornar-hi quan es va estrenar el Parsifal el 1882. Vaja, que el pare de Richard Strauss ja era un home que tot aquest tema del so dels instruments de vent, etc, l'havia portat a casa seva, i el jove Richard, doncs, s'havia imbuït d'aquella influència, i per tant aquí tenim que amb 18 anys compon una serenata per 13 instruments de vent.

Realment avui ens hem llevat passejant per la natura. Aquesta música que traspuava un cert esperit pastoral. Era la serenata per 13 instruments de vent en mi bemoll major, opus 7, de Richard Strauss. Per cert que aquesta obra es va estrenar a Dresden el novembre de 1882. Aleshores la va dirigir Franz Bülner, un director important, ja que havia estat el que prèviament havia dirigit a Múnich l'estrena d'algunes òperes de Richard Wagner, com L'Or del Rin i La Valquíria, de manera separada, abans que s'estrenés conjuntament amb la resta de la tetralogia a Bayreuth. Vet aquí, doncs, una estrena amb tots els ets i uts, malgrat que Richard Strauss, quan va compondre la serenata, tenia encara 17 anys, en feia 18 al cap de poc, i quan es va fer l'estrena.

ja havia fet els 18. Per cert, la versió que us hem proposat l'interpretava l'Orquestra de Cambra L'Harmonia de Praga, dirigits per Václav Smetáček. I ja que hem començat amb una serenata, afegir-n'hi una altra, que el compositor americà Arthur Foot va compondre el 1891. Arthur Foot és un dels membres de l'anomenada Escola de Boston. Alguna vegada els hi han dit els sis de Boston. Sis compositors que van anar a estudiar a Europa, que van anar a Berlín, a Viena, etc., algun a París fins i tot, i que van tornar a Boston durant la segona meitat del segle XIX fent música europea. I això és una de les coses que ens crida més l'atenció. Bé, doncs, d'aquesta escola de Boston en tindrem un tast tot seguit. Podrem sentir l'ària extreta de la serenata per corda opus 25 d'un d'aquests membres dels sis de Boston, Arthur Foot.

Segur que en començar l'audició d'aquesta ària que hem pogut sentir extreta de la Serenata per corda Opus 25 d'Arthur Foote, hi ha dues coses que potser us han vingut al cap. Primer, no sembla música americana, efectivament, tot i que Arthur Foote era de l'escola de Boston, i

0: Segona, feia pensar molt en l'ària de la suite per orquestra número 3, per orquestra de corda del gran mestre de Johann Sebastian Bach, en la qual de ben segur s'inspira. Aquesta serenata data de 1891, i res hi fa pensar que això ho ha escrit un compositor americà, i és que els compositors d'aquesta escola de Boston, els anomenats sis de Boston, eren, com ja us hem dit, compositors que es van formar a Europa. No per res, l'any següent, el 1892, Antonín Dvořák va ser convidat a Nova York i precisament va ser convidat per ensenyar a fer als músics americans música americana. I per què Dvořák? Perquè Dvořák feia música txeca i la directora, la propietària, impulsora, directora del Conservatori de Nova York va pensar que qui millor que Dvořák, que feia música txeca, per estimular els compositors americans a fer música americana. Sentint la música d'Arthur Foot, de ben segur que hem pogut entendre una mica millor aquell panorama de la darrera dècada del segle XIX. Per cert, que aquesta ària ens la interpretava l'Orquestra Simfònica de Seattle, dirigida per Gerard Schwartz.
1: El primer temps.
0: I ja heu vist, avui hem començat com passejant per la natura. No noteu que respireu millor? I és que encara potser ens ressona aquest cap de setmana llarg en què de ben segur molts dels que ens esteu escoltant heu tingut l'oportunitat de passejar-vos. I doncs bé, ja que hem començat proposant-vos serenates, ja ens hi quedem. De fet, ja fa unes setmanes que vam dedicar un programa a les serenates, però no eren serenates del segle XX, eren serenates com les que acabem de sentir del segle XIX. Però avui ens hem proposat mirar a veure com està el panorama de les serenates, sobretot a la primera meitat del segle XX. Ja sabeu que la paraula serenata és una paraula que té el seu origen a l'italià, de l'aquí ve la paraula sera, que en italià encara avui vol dir el capvespre. Una serenata és allò que es fa just a l'hora del capvespre. Aquí recordeu que teníem els famosos serenos. Vet aquí doncs que són paraules que deriven de la paraula llatina, i serenata és exactament això. Clar que nosaltres en aquest horari, ara que falten 4 minuts per les 7 del matí, ho tenim una mica complicat per fer serenates. Potser hauríem de fer matinates, però ja les fem. Però aquesta vegada sí que ens permetem la llicència i, per exemple, us proposem escoltar aquesta serenata per trio de corda, una serenata de cambra en do major opus 10. Va sorgir l'any 1903 i s'estrenava l'any següent. La música respira una certa influència de Johannes Brahms, però el compositor és l'hongarès Ernő Dohnányi.

Hem sentit el quart moviment, el tema en variacions, que hem extret de la serenata per trio de corda en do major, opus 10, del compositor hongarès Ernst von Dohnányi. La versió era dels membres de l'ensemble Schubert de Londres. La música de Dohnányi, escrita el 1903, ens porta ara cap a la música del polonès Karol Szymanowski. L'obra que sentirem tot seguit pertany al cicle anomenat Masques o Mascarades. Vet aquí, doncs, un cicle que Szymanowski va estar-hi treballant durant la Primera Guerra Mundial. De fet, el va acabar el 1903.

peculiar, molt personal, una mirada a mig camí entre els colors harmònics d'un cert estil impressionista, però gestionats d'una manera realment amb personalitat, i això sí, grans dosis de virtuosisme, les que demana Karol Szymanowski per interpretar aquesta serenata de Don Juan. La trobem com un dels moviments de la suite Mascarades, opus 34, que va completar el 1916, el mateix any que s'estrenava a Sant Petersburg, que és una de les pàgines de les suites per piano que tenim en el catàleg de Szymanowski, una de les grans figures de la música polonesa de la primera meitat del segle XX. Avui, serenates del segle XX, ara ens situem a 1934 a la ciutat de Gävle, a Suècia. El compositor Lars Erik Larsson, el dia 7 de març de l'any 34, hi estrenava la seva petita serenata, opus 12. És una pàgina d'estil neoclàssic, una obra fresca, elegant, molt representativa de Larsson, sobretot en l'etapa juvenil. Sentim aquesta petita serenata, Kleine Serenade, opus 12, de Larsson.

Hem sentit els dos primers moviments d'aquesta petita serenata opus 12 del compositor suec Lars Erik Larsson, una obra absolutament neoclàssica que hem pogut sentir tal com la interpretava l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, dirigida per Kim Termans, una orquestra que està desplegant a casa nostra una activitat certament intensa i molt atractiva, donant llum a molts repertoris de tota mena, des de la música barroca fins a la música més contemporània, com podem comprovar. Bé, aquesta era la petita serenata de Larsson de 1934. Però feines 4 anys més tard, Ralph Vaughan Williams componia la seva serenata a la música, una serenata destinada a homenatjar el director d'orquestra britànic Henry Wood amb motiu del 50è aniversari del seu primer concert. Wood mateix va dirigir l'estrena en el seu concert de jubileu al Royal Albert Hall el dia 5 d'octubre de 1938. L'orquestra estava formada per intèrprets de 3 orquestres londinenques: la London Symphony, o Orquestra Simfònica de Londres, l'Orquestra Simfònica de la BBC i l'Orquestra Filarmònica de Londres. Per tant, un homenatge, diguem-ne, que a nivell semiòtic esdevenia com una mena de unió de tots els músics de les orquestres londinenques per homenatjar qui havia sigut una gran figura de la batuta. Aquí teniu aquesta serenata a la música inspirada en un text que apareix a l'acte 5è de l'obra teatral El mercader de Venècia, de William Shakespeare.

L'hem pogut sentir en versió per orquestra, aquesta serenata a la música del compositor Ralph Vaughan Williams, un dels grans representants de la música britànica de la primera meitat del segle XX, un home que sempre no sabem per què, però l'acabem associant també a la música pastoral, en aquesta atmosfera que sembla portar-nos a passejar per els camps i per la natura britànica. Hem pogut sentir la Filarmònica de Londres, dirigida per Vernon Handley, interpretant aquesta veritable delícia, aquesta serenata a la música, un homenatge que Ralph Vaughan Williams, recordem, que va fer el director d'orquestra Henry Wood, quan ja portava 50 anys dirigint orquestres. Però bé, seguim amb les nostres serenates d'aquest matí a Catalunya Música, el primer temps, i ara la serenata a Dulcinea. Aquesta serenata la va escriure un antic deixeble de Manuel de Falla que es deia Ernesto Halffter. Vet aquí que Halffter va ser l'encarregat, per posar-vos en situació, de completar l'obra que Falla va deixar inacabada quan va morir a l'Argentina. Ens referim a l'Atlàntida, amb text en català de mossèn Cinto Verdaguer. Halffter va ser l'encarregat d'acabar aquella obra, però alhora també va escriure aquesta serenata a Dulcinea d'estil neoclàssic, refinat, inspirada en l'univers quixotesc. Recordeu que Dulcinea era com l'amor idealitzat del Quixot, però vaja, aquí Halffter la desplega amb un punt d'elegància i alhora un puntet de sentit de l'humor.

Deliciosa aquesta serenata a Dulcinea, publicada a París l'any 1951. És música d'Ernesto Halffter, l'home que va ser deixeble de Manuel de Falla i que va ser l'encarregat, el responsable, de completar l'oratori L'Atlàntida en català del compositor de Cadis. Vet aquí que hem pogut sentir aquesta serenata a Dulcinea, l'amor ideal de Don Quixot, ja sabeu, i a més amb ressonàncies que ens han portat la petjada fins i tot de Maurice Ravel i del seu quartet per corda. Avui, serenates per començar el dia, el primer temps a Catalunya Música. I ara, d'Ernesto Halffter, passem a Gianfrancesco Malipiero. Concretament, us proposem la Serenata Matutina. Aquesta sí, Malipiero ens la va escriure per nosaltres, perquè és la que ha de sonar justament ara al matí, a 8:15. Una serenata per 10 instruments que va sorgir el 1959. Els 10 instruments són la flauta, l'oboè, el clarinet, dos fagots, dues trompes i dues violes, a part de celesta. El mateix compositor confessava que quan l'estava component, el que el va fascinar va ser el lloc on es representaria per primera vegada, on s'interpretaria, va ser en el claustre de Sant Francesc d'Assís a Sorrento, al golf de Nàpols. Aquí, deia Malipiero, hi ha un resplendor fosforescent de la llum recollida a les profunditats del mar. No hi ha nit i les serenates es fusionen amb les albades. Per tant, és un miracle si he pogut crear una serenata genuïna que, des del matí, aboqui el capvespre.

Aquesta era la primera part de la serenata matutina per 10 instruments de vent de Gianfrancesco Malipiero, una partitura escrita el 1959 per ser interpretada justament al claustre de Sant Francesc d'Assís a Sorrento, al golf de Nàpols, un lloc ben turístic, una pàgina on era bastant tangible la influència stravinskiana. Bé, i completant aquesta selecció de serenates amb les que avui us estem donant la benvinguda a la sintonia de Catalunya Música, ens traslladem a 1994. El Cronos Quartet, ja sabeu, aquest quartet de corda que s'ha fet famós interpretant repertori sobretot contemporani, estrenaven a Califòrnia el Centre d'Arts de Califòrnia, el centre anomenat Escondido, aquesta partitura del compositor John Adams, una partitura d'estil postminimalista amb sentit de l'humor, ritmes irregulars i textures experimentals. És la Städchen, The Little Serenade. Städchen, que en alemany vol dir precisament serenata, i hi afegeixen aquest comentari la petita serenata, una partitura d'en prou feina, 5 minuts de durada, que podrem sentir tot seguit. Música del compositor John Adams.

0: Eren els membres del quartet Cronos qui ens han interpretat aquesta Stetchen serenata extreta de les John Book of Elegiac Dances per quartet de corda. Un recull destinat al quartet Cronos, aquests grans especialistes en el repertori contemporani que han estat també qui ens els ha interpretat en aquesta versió. Així, amb la música de John Adams, completem el passeig que avui hem fet per tota una col·lecció de serenates des del començament del segle XX fins pràcticament al final. Unes serenates per encetar aquest nou dia des del primer temps a Catalunya Música.
1: El primer temps.
0: Us heu fixat que darrerament algunes grans discogràfiques estan publicant, com Warner Classics, reedicions de gravacions d'aquelles de referència. Aquelles gravacions que, sobretot si acumuleu una mica de joventut, doncs recordareu de quan érem joves, quan escoltàvem discos enregistrats als anys 50, 60, i que aleshores eren això, les anomenades gravacions de referència. Avui és molt difícil parlar de gravacions de referència perquè la mirada és amplíssima. L'espectre de lectures que es poden arribar a fer de les grans obres del repertori clàssic abasta una quantitat de subtileses tan extraordinària que fins i tot ni que els compositors poguessin ressuscitar, ves que no canviessin de

pare sentint algunes d'aquestes relectures. Però vaja, sense entrar en una reflexió filosòfica massa profunda, sí que hem vist que, per exemple, Warner Classics ha reeditat una caixa amb totes les gravacions que Herbert von Karajan va fer entre els 40 i els 50 anys amb l'Orquestra Filharmonia. Sobretot, obres de Beethoven. Van gravar totes les sinfonies, per cert, la vuitena i la novena ja en estèreo. Penseu que són gravacions fetes entre 1951 i 1958. Després de les sinfonies també hi ha tres obertures sinfòniques, algunes àries de concert de Beethoven amb la soprano Elisabeth Schwarzkopf, els concerts per piano i orquestra número 4 i 5 amb el pianista Walter Gieseking, i, finalment, la missa solemnis. Algunes de les sinfonies, com la sisena o la setena, s'havia arribat a dir que eren les millors que van registrar Herbert von Karajan. Fins i tot es va arribar a dir que eren superiors a les que enregistraria no gaires anys més tard amb la Filarmònica de Berlín i amb la discogràfica Deutsche Grammophon. No entrarem a valorar si aquestes percepcions certament entusiastes i que d'alguna manera el que fan és reformar la gran qualitat interpretativa d'aquestes lectures juvenils de Karajan, sense entrar, doncs, en valorar si és cert o no. Creiem que el millor és que ho escolteu i ho valoreu vosaltres. Hem triat la Setena Simfonia, una gravació de 1953. Aquí Karajan tenia 40 anys i escaig, i vet aquí que en els seus 45 anys ens mostra una maduresa i un atractiu realment inqüestionables. Aquí teniu l'Orquestra Filharmonia, dirigida per Karajan, primera gravació de les sinfonies de Beethoven, en aquest cas el darrer moviment, la càrrega de cavalleria de la Setena Simfonia, opus 92.

0: Així sonava l'any 1953, amb 45 anys, Herbert von Karajan al capdavant de l'orquestra Filharmonia, dirigint la setena sinfonia de Beethoven. Un àlbum reeditat ara per Warner Classics i amb el que hem volgut acabar avui el nostre primer temps. Recordeu que hi tornem demà, com sempre, al punt de 6:45, i, com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

Avui pensava que en aquests minuts inicials sovint parlem del camí que fem, dels girs de guió i també dels inicis, de les decisions que ens empenyen endavant. Del que no parlem tant, potser, és dels finals, dels moments en què ens toca tancar i deixar anar. Processos que, a uns més que d'altres, però tots, d'una manera o altra, doncs ens costen, però que són necessaris per donar espai a noves experiències i poder continuar creixent i aprenent. I potser aquí sigui la clau de volta. Cap final no és definitiu ni pot concentrar-se en un únic moment, ja que el camí mai no s'acaba, sinó que tomba, es reenfoca i ens dirigeix a un lloc nou. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom, és dimarts 26 de maig i comença una nova edició de Tots els Matins del Món. Moltes gràcies de part de l'equip del programa, que som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat, l'Esther Pinar. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Ho tenim tot a punt per arrencar aquesta edició de dimarts?
2: Esperem que sí.
1: Esperem que sí, i si no, doncs alguna cosa farem.
2: Sí. Sempre hi ha la música.
1: Això que no falti, això que no Exacte. Falti. Tres horetes de ràdio i tot a punt, doncs.
2: Doncs sí, en aquesta música que ens arribarà ja des d'aquí poquet, i en aquesta primera hora, sobretot, farem aquesta nova entrada en l'àlbum de la setmana. Ja sabeu, aquest disc està dedicat a Alessandro Longo, un compositor, dèiem ahir, que segurament molts de vosaltres no heu sentit mai aquest nom. Doncs a través d'aquesta setmana, durant aquesta setmana fins divendres, anirem descobrint una mica qui va ser aquest compositor, que també va ser pianista, professor, musicòleg, i és un disc que interpreten el gran duo italiano. Està centrat en la música de cambra que va compondre Alessandro Longo. És un àlbum del segell Brilliant Classics. I arribarem a les 9 amb l'Esther Plana i la nostra Cecília, que és aquesta nena, ja ho sabeu, que vam imaginar tot just començar aquesta secció i que anem acompanyant al llarg de la vida per descobrir com la música, el so i la veu poden ajudar-nos en cada etapa. I avui ja la tenim a punt de ser mare, perquè
1: increïble.
2: Està embarassada.
1: És increïble com passa el temps, perquè la vam tenir dins de la panxa de la seva mare, la primera infantesa, després a l'escola, a l'institut, un munt de llocs, i ja avui, mira,
2: a punt de ser mare.
1: Passa la vida.
2: A la segona hora conversarem amb l'actriu Anna Saún. Va debutar en el teatre el 2002 i dos anys després era una de les protagonistes de la sèrie Porca Misèria, dirigida per Joel Joan, que es va emetre durant 4 temporades a TV3 i que està disponible a la plataforma 3Cat. A més, el gener i febrer la vam poder veure també al Teatre Acadèmia amb Els objectes flotants, després de la tempesta, i fins fa pocs dies al Teatre Borràs amb La reposició de la presència. I arribarem al final del programa avui amb la creativitat. Aquest és el tema sobre el qual ens parlarà la psicòloga i doctora en neurociències Gisela Pi, fent-nos una pregunta: és un do innat o una habilitat que es pot cultivar?
1: Jo tinc intuïcions sobre això, però deixarem que sigui la Gisela la que ens
2: digui. Exacte.
1: Gràcies, Esther. I per entrar, doncs, avui al nostre propi món musical, que ja ens hi posem, la peça de les 8, ens fa viatjar a les avantguardes del segle XX als Estats Units. Allà hi trobarem la compositora i etnomusicòloga Ruth Crawford Seeger, que feia conviure un interès per les noves formes musicals amb el que ella sentia per les arrels i la tradició. I d'aquest punt d'unió en van sorgir peces com aquesta que ja tenim a punt, Risolti Rossolti, i la sentim en la versió del Schoenberg Ensemble dirigit

Això era la dansa del Molinero i aquesta energia que transmetia la gravació doncs no podia venir, o si més no, hi ha poquetes excepcions, de cap altre director que no fos Gustavo Dudamel, que acaba de publicar la seva versió de l'obra amb la Simfònica de Veneçuela Simón Bolívar. I trobo que ara ens aniria bé respirar i deixar-nos endur. I aquesta és precisament la proposta d'aquesta peça que arriba ara. Un dels 6 impromptus de Jean Sibelius. És cert que aquest autor finlandès el tenim associat sobretot amb repertori simfònic, però també guarda aquests espais pel piano que sona improvisat i natural. Ens sentim el cinquè d'aquests 6 impromptus amb Rit Tetzlaff.

dos més hàbils en el contrapunt d'aquells anys centrals del segle XVIII, Jan Dismas Zelenka, a través d'una de les seves sonates a trio, on els oboès, el fagot i el continu se situen al centre del focus. La gravació que sentíem s'acaba tot just de publicar i la protagonitzen dos grans oboistes com són Ángel Luis Sánchez Moreno i Ramón Ortega Quero. I ara una mica de poesia. Des del cicle A l'ombra del lladoner d'Eduard Toldrà recuperem La vida de la galera en la veu de Lluís Vilamajor, acompanyat al piano per Francisco Poyato.

0: En aquests darrers minuts hem saltat a l'alegria clàssica del final de la cinquena sinfonia de Franz Schubert, un allegro vivace connectat a l'admiració que l'autor sentia per Mozart i que ens ha contagiat aquesta inclinació a la llum i l'optimisme. L'interpretava la Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen, dirigida per Paavo Järvi. Ara fem una petita pausa i de seguida tornem.
1: Catalunya Música.
2: Deixa't portar per la llum de Haydn i la profunditat de Bach el 3 de juny al Palau de la Música Catalana.
3: La Franz Schubert Filharmonia et convida a viure una vetllada plena de contrastos, delicadesa i virtuosisme amb el concert per piano número 1 de Bach i les sinfonies Le Matin i Le Soir de Haydn.
2: Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.
4: El maig arriba carregat d'excel·lència al Teatre de Sarrià. El dijous 7, el Trio Lorca.
2: El dimecres 13, el millor jazz. El diàleg entre el vibràfon de Christos Rapalides i el piano d'Ignasi Terraza.
4: Polifonia el 21 amb el cor Sine Nomine i el seu homenatge a les dones compositores.
2: I per tancar el mes, el dijous 28, Estepes Allunyades. Shostakovich i Elisenda Fàbregas amb el violí de l'Anna Trotovchek, el cello de Sebastián Hurtó i el piano de Maria Canyigaral.
4: Teatredesarrià.cat. Teatre de Sarrià, el teu refugi de la gran música.
5: Atenció! Les sonates d'Scarlatti contenen cafeïna.

0: Les 8 i 34 minuts ja del matí d'avui dimarts i des d'ahir el llistat de compositors que coneixem o dels quals, si més no, hem sentit el nom, en tenim un de nou, eh? N'hi hem afegit un de nou, Alessandro Longo.
1: Doncs sí, Maria, Alessandro Longo, que a més de compositor també va ser pianista, professor i musicòleg.
0: I ja vas dir ahir, Esther, que precisament la història l'ha recordat sobretot per la seva feina d'estudiós, especialment per les seves edicions de les sonates de Domenico Scarlatti, però aquesta setmana, a tots els matins del món, doncs ens ve de gust compartir la seva música com a compositor a través del disc de la setmana. És un àlbum del segell Brilliant Classics que interpreta el gran duo italiano que formen Mauro Tortorelli, violí, i Angela Meluso, piano.
1: Exacte, per tant, un disc centrat en la música de cambra que va compondre Alessandro Longo, una veu situada entre el romanticisme tardà

Va, i aquella tradició italiana que intentava reivindicar la música instrumental enmig de l'enorme protagonisme de l'òpera. Alessandro Longo va ser fill d'Achille, professor de piano, organista i compositor, i va ser amb ell que va començar a estudiar abans de formar-se al Conservatori de Nàpols, on es va graduar de piano, orgue i composició. A finals del segle XIX va entrar en contacte amb músics importants i des del 1897 fins que es va jubilar el 1934 va ser professor de piano al mateix Conservatori de Nàpols, on s'havia format. I 10 anys després de jubilar-se, i un any abans de morir, el van nomenar director interí d'aquest conservatori. Ja hem dit que Longo va ser pianista i això es nota molt en la seva manera d'escriure. El piano no acompanya simplement el violí, sinó que participa plenament en la conversa musical. La seva música no busca revolucions ni experiments radicals, busca sobretot expressivitat i elegància. I això la converteix en una descoberta especialment agradable, música que sembla que ens parla amb una veu molt directa i molt natural. Si ahir ens vam acostar a la música d'Alessandro Longo a través d'una obra expansiva i brillant, la suite per a violí i piano opus 33, avui el to és diferent. Sentirem el primer moviment de la suite per a violí i piano opus 22, una obra més delicada que ens mostra com un compositor més íntim. Dels tres moviments en què s'estructura, per tant, sentirem aquest primer moviment que crea una atmosfera delicada i serena i ens convida a escoltar de prop la conversa entre els dos instruments. L'interpreten Mauro Tortorelli violí i Angela Meluso piano, és a dir, el gran duo italiano.

Doncs així sonava aquesta Verses de la suite per violí i piano opus 22 d'Alessandro Longo, el compositor que estem descobrint aquesta setmana amb el disc que ens ocupa des d'ahir i fins divendres. Un disc dedicat

0: de la seva música de cambra per violí, viola i piano, a càrrec del gran duo italiano Ster.
1: Doncs sí, un àlbum del segell Brilliant Classics que ens permet això, doncs, conèixer qui va ser Alessandro Longo, un personatge, un compositor que desconeixíem fins a dia d'avui, fins a dia d'ahir.
0: Fins a dia d'ahir, concretament, exacte.
1: Que vam començar a entrar-hi.
0: De mica en mica, cada cop en som una mica més coneixedores i més expertes, i esperem que vosaltres també. Per tant, l'aspecte de la descoberta, també aquí tots els matins del món, sempre guiant-nos. Doncs ara sí, quan pràcticament falten 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí, donem la benvinguda a l'estudi a la nostra companya Ester Plana. Bon dia, Ester.
2: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Com cada 15 dies ens vens a explicar on tenim avui la nostra Cecília, eh?
2: Doncs sí.
1: Recordem que la nostra Cecília és aquesta nena que vam imaginar just al principi de la secció i que anem acompanyant al llarg de la vida per descobrir com la música, el so i la veu poden ajudar-nos en cada etapa.
2: Exacte, i avui la nostra Cecília ha crescut. De fet, l'última secció de la nostra Cecília estava treballant, per això vam explicar quins beneficis tenia la música en l'àmbit de l'empresa. I ara doncs, tenim a la nostra Cecília, que és una dona adulta, està embarassada i s'acosta a un dels moments més intensos de la seva vida, que és el part.
0: Passa molt ràpid el temps, eh? Realment ho comentàvem al principi del programa. Aquesta noia ha crescut molt ràpid.
2: Molt.
0: Però, deies, el part és un moment, doncs, que pot ser molt bonic, però que també imposa molt, eh?
2: Doncs sí, el part pot fer il·lusió, pot fer por, pot generar dubtes i sobretot és un moment molt físic, molt corporal. Hi ha contraccions, hi ha dolor, hi ha força, hi ha emoció i avui descobrirem que enmig de tot això la veu pot ser doncs, una gran aliada.
1: La veu, vols dir que cantar durant el part és bo?
2: No seria exactament cantar. No parlem de cantar una cançó ni de fer-ho bonic, sinó que parlem de fer servir la veu com una eina corporal, per respirar millor, per deixar anar la tensió, per sostenir el dolor, per connectar amb el cos i fins i tot per ajudar el procés del naixement.

0: I, Esther, qui ens explicarà com fer servir la veu durant el part?
1: Ens ho explicarà l'Andrea Torres, que doncs, és musicoterapeuta especialitzada en la veu durant el part. Ella treballa amb dones embarassades perquè puguin arribar a aquest moment tan especial amb la seva pròpia veu com a recurs. Una veu que no ha de ser afinada, ni bonica, ni controlada. Al contrari, ha de ser una veu instintiva i natural. I és que una de les primeres coses que explica Andrea Torres és que hi ha una connexió molt directa entre la boca, la mandíbula, la gola i la pelvis. I això, que potser dit així sorprèn, és molt important en el part. Perquè quan una dona prem les dents, tanca la boca o bloqueja la gola, sovint també està tensant altres parts del cos. En canvi, una boca oberta, una mandíbula relaxada i una veu més lliure, doncs poden ajudar a crear una altra disposició corporal.
2: De fet, en el procés de gestació, aquesta part del cos, la boca, la mandíbula, està desenvolupada al mateix temps que la pelvis, o sigui, hi ha una connexió d'aquestes dues parts. Llavors, si jo tinc aquesta part més relaxada, més oberta, la meva pelvis també, o el sòl pèlvic, o tota aquesta zona, també està com més oberta. O sigui, és com una connexió que hi ha entre aquests dos llocs, que en els tallers de veu en el part ho treballem perquè les dones puguin tenir la connexió aquesta, no? que existeix, però no estem acostumades a sentir-la.
3: Clar, això que està dient és molt visual, com si una part del cos donés permís a l'altra per afluixar-se.
1: De fet, són com una mena de mirall. I és interessant perquè moltes vegades quan pensem en el part pensem sobretot en la pelvis, en l'úter, en les contraccions, però no pensem en la boca. I en canvi la boca pot ser una porta d'entrada molt clara per desbloquejar l'altra part, no?
0: I aquesta veu surt naturalment, vull dir, durant un part... Cridar és com instintiu, no?
1: Sí.
0: Arribes a fer uns sons interessants.
1: Sí, però aquí hi ha un matís important. La veu és un recurs natural, però no sempre ens permetem, nosaltres mateixes, a fer-la servir.
2: És també important dir que la veu és un superrecurs, que és un recurs natural, és a dir, que si una dona està còmoda en el seu part, sortirà naturalment. També si està còmoda amb la seva veu, perquè la majoria de persones tenim conflictes amb les nostres veus, d'informació que hem rebut al llarg de la vida.
1: Aquesta idea és clau. La veu hi és, el recurs hi és, però cal sentir-se prou segura per deixar-la sortir. I aquí entra una paraula que Andrea

0: Torres repeteix molt la vergonya.
1: La vergonya de fer soroll.
0: Doncs sí, la vergonya de fer soroll, de cridar, de vocalitzar, de fer sons greus, de deixar anar una veu que no controlem com controlem, per exemple, quan parlem. I també hi ha l'entorn, perquè avui moltes dones apareixen en espais molt medicalitzats, amb llums, màquines, professionals que entren i surten, i tot això pot fer que la dona doncs, estigui més pendent de fora que no pas de dins.
2: Clar, i això pot dificultar, no?, aquesta connexió amb el cos.
0: Exacte. Andrea Torres ens ho explica així.
3: Jo sento que això influeix molt en la dificultat d'estar connectades amb el que sortiria natural, però també ahí és una eina la veu. O sigui, jo dic a les dones, inclús si al final és una cesària, t'ajudarà a estar vocalitzant o fent... Perquè pots tancar els ulls i estar en el teu món al final, no? I d'alguna manera fer que tot aquestes distraccions no estiguin i tu puguis estar més connectada amb això que està passant. O sigui que sí, que per... Bueno, i és algo que diuen molt les dones, no? Especialment dones que mai han treballat la seva veu. En les classes com... O sigui, quan trec la veu sento que estic tota sencera en això. Està la meva ment al servei de poder respirar, de treure la veu, i això ajuda moltíssim, no? Perquè en l'escenari del part estan passant tantes coses que no ajuden que si jo estic pendent d'això, bueno, no dilataré segur.
2: M'ha agradat això que diu. Diu, quan trec la veu, sento que estic tota sencera.
0: Exacte,
2: no?
0: Estic aquí.
2: Atenció plena. Total.
0: Exacte, és mindfulness total. És una frase preciosa perquè en el part poden estar passant moltes coses alhora. Tens el dolor, tens por, et donen instruccions, hi ha monitors que piten, preguntes, personal mèdic que no has vist mai, molt sovint, i la veu pot ajudar a centrar l'atenció, a dir, sóc aquí, estic en el meu cos, estic respirant i estic travessant tot això.
1: Per tant, el primer pas seria respirar.
0: De fet, Andrea Torres ens ho explica així.
3: Lo primer del treball de veu, en tots els treballs de veu, és la respiració. Que ahí ja comença com una connexió amb el seu cos. Començar respirant amb una respiració més àmplia ja ajudarà a que ella estigui més concentrada en el que està passant. Més dins del seu cos, més anar aquesta tensió cap endintre, no?
0: I aquesta respiració és important sobretot en el moment de les contraccions perquè són un moviment de l'úter que s'expandeix i es contrau.
3: És que és molt fascinant que l'úter s'expandeix tant, no? Llavors, si la dona connecta amb la seva respiració i pot sentir com l'úter s'expandeix i es contrau amb la pròpia respiració, això ja és meravellós, no? Perquè al final les contraccions són això, és l'úter que s'està movent per poder fer tot aquest procés. Pots ajudar moltíssim, sí. Només respirant conscientment, no?
2: I, per tant, abans de fer servir la veu, cal respirar i entendre què està fent el cos.
0: Sí, i després, quan està més avançat el procés de dilatació, ja es poden fer servir les vocalitzacions, ja podem fer servir més la veu. En un primer moment, el millor és fer servir la M.
3: Després, quan comença el procés de la dilatació, pues és quan ja començarien les vocalitzacions. Que jo dic sempre que poden començar amb la M, perquè és un so que no gasta molta energia. Si arriben les primeres contraccions i fan una mica de mal, però no és massa, és com respirar i treure una... Igual que podríem fer amb qualsevol dolor, no? O sigui, al final, la veu en el part és com... És moltes coses, però en la part que té a veure amb el dolor és com gestionar el dolor amb la veu i amb la vibració, al final. Com portar la vibració que jo puc portar al lloc que em fa mal. O sigui que així seria la part de la dilatació i anar obrint amb la boca. O sigui, com posar l'atenció a quan jo puc obrir la meva boca.
1: Aquí ja apareix, per tant, una idea molt potent. No és només fer so, sinó que és portar la vibració cap al dolor.
0: Cap al dolor. Sentir aquesta vibració de la M, doncs, portar-la cap a on et fa mal. I també és anar obrint la boca, Això també és important. Com dèiem abans, doncs, està connectat la pelvis amb la gola, amb la boca. Per tant, és important tenir aquest punt d'atenció. Perquè, com dèiem, doncs, la veu greu, la boca oberta i la mandíbula relaxada ajuden més que no pas una veu aguda i tensa.
2: Clar, és que tornem-hi a les imatges que el cinema, que les sèries ens han regalat del part, com un moment estressant, horrorós, de crits, de dents apretades.
0: I de crits aguts, que
2: sí,
0: això
2: sí,
0: és el més important.
2: És que és com el més llunyà possible el que ens estàs plantejant avui.
0: Totalment, en aquest sentit, les pel·lícules i les sèries no ens han fet gaire favor.
3: Jo en els tallers sento que estic... O sigui, que no estic ensenyant res nou, que és algo que està en elles. Però que, o sigui, la cosa és, per mi, el gran muro que atravessar és la vergonya. I també, o sigui, la costum aquesta de quantes imatges hem vist de parts que la dona està cridant amb una veu molt aguda i que la veu aguda no ajuda a obrir. La sensació de la veu aguda és tancat, no? És més, és com que l'aire passa per un lloc molt estret i necessitem una veu greu. O sigui, una dona

0: durant el part la seva veu naturalment és més greu de lo habitual. Però si el moment que arriba el dolor ella es tensa, la veu sortirà aguda i això farà més mal.
1: Per tant, no es tracta de no cridar.
2: No, no es tracta de no cridar, es tracta de transformar el crit, de fer que la veu no vagi cap amunt, sinó no, cap a l'atenció, diguéssim, no? Sinó cap avall, cap al cos. Una veu més greu, més ampla, més arrelada, que no és una veu estètica, segurament, sinó que és una veu funcional, podríem dir.
3: Clar, i en el moment ja de l'expulsiu, diguéssim, el moment en què s'ha de fer força...
2: Doncs aquí la veu té una altra funció, ja no és només gestionar el dolor o acompanyar la dilatació. També pot ajudar a dirigir la força.
0: En l'expulsiu ja està l'energia dels pujos i llavors el que fa la veu és pues, com al tennis o a les arts marcials, no? Que en el moment de fer un moviment amb força treuen la veu. O sigui, si jo vull tenir més força, utilitzo la meva veu, la dirijo, bueno, al lloc on jo senti que està el nadó, no?
3: És clar, és com si la veu ajudés a enfocar, no, l'energia?
2: Totalment. Enfocar-la... Mireu, la meva veu s'ha quedat sense gaire enfoc en aquest moment. Enfocar la veu i no quedar-se bloquejada, perquè quan contenim l'aire o premem massa, podem fer més tensió. En canvi, si la força surt acompanyada de veu, doncs pot circular d'una altra manera.
1: I tot això s'improvisa en el moment o s'ha de preparar abans?
2: Sempre és millor preparar-ho. De fet, aquest és el sentit dels tallers que fa Andrea Torres amb dones embarassades, per tal que ho incorporin com a recurs. Perquè en el moment del part no estàs per pensar gaire. Eh? Si el cos ja ha experimentat aquell so, si ja sap que una M pot ajudar al principi, que una O pot donar sensació d'obertura o que una A pot aparèixer en moments de més intensitats, doncs llavors és més fàcil que surti. No? Ja ho has experimentat. Però sobretot cal haver travessat abans la vergonya.
3: La vergonya torna a aparèixer, eh?
2: Torna a aparèixer i molt, perquè deixar anar la veu és exposar-se d'alguna manera. I més si al costat hi tens la parella, una persona acompanyant o un equip mèdic. Per això Andrea Torres considera important que la parella també conegui aquesta eina.
0: La parella, quan més implicada estigui, més ajuda també, perquè si no la dona pot com projectar les seves vergonyes en la mirada de la parella, no? Llavors jo dic que hem d'ensenyar també a la parella o a la persona que estarà ahí el que tu estaràs fent en la veu i com et pot ajudar, no? I l'ajuda es vocalitza amb tu.
3: Ostres, és bonic això, eh? Que la parella no només miri, aguanti o sigui allà, sinó que també pugui vocalitzar fins
2: exacte.
3: I tot amb tu.
2: Així perds la vergonya, tu, no?
1: I ell també l'ha de perdre, o ella.
2: Totalment,
3: en
2: evidentment.
3: En aquests moments la vergonya ja no serveix de res. És un parar de rodes.
2: Perquè així la dona no se sent tan observada, no? Se sent acompanyada, i això pot canviar molt la vivència del que està passant. Si la parella està implicada, si sap què està passant, si no jutja aquella veu, sinó que l'acompanya, doncs ens sentirem més lliures, això és evident.
1: I
2: no?
1: També més segures.
2: Exacte, i aquesta seguretat, en aquest cas, és importantíssima. Andrea Torres explica que moltes dones arriben a la preparació al part amb molta informació, això segur que us ha passat també, i molts consells que t'han donat de totes bandes, però també amb molta confusió.
0: També sento que quan van a les preparacions al part és com molt confús, com molta informació, al final no saben què fer amb això. I de fet jo, o sigui, a les classes m'agrada fer com una rotllana, diguéssim, al principi, o en algun moment, o sigui, que les dones que ja han sigut mares s'hi comparteixen el que hi va passar i que no volen tornar a viure. Les que no han sigut mares encara és com, ah, vale, això podria passar, ah. Jo sempre convido a que tinguin informació. Que llegeixin quines intervencions són necessàries, quines no, i com podria jo arribar a tenir l'oxitocina per mi sola, no? O tot això, és important saber-ho.
3: Aquí hi ha una altra idea important, que la veu també dona sensació de control.
2: Sí, tot i que en un part sempre poden passar imprevistos i sempre cal l'acompanyament dels professionals sanitaris, tenir un recurs propi, una cosa que depèn només de tu, doncs pot donar molta confiança a la dona.
1: I també parla de l'oxitocina.
2: Sí, l'oxitocina, que és una hormona fonamental en el part, sovint se l'anomena l'hormona de l'amor, se'n diu així. Però en aquest context és molt més que això, està relacionada amb les contraccions i amb la dilatació. Alguns cops, de fet, per accelerar el part te'n posen d'oxitocina. Saber com provocar-la de manera natural pot ser molt beneficiós.
0: O sigui, la manera més fàcil de connectar amb l'oxitocina és amb el cos en moviment. Que no cal que sigui un moviment molt gran, no? Però com, per mi és molt senzill, no sé si és una pràctica ja que tinc, no? Però si només començar a moure el cos, jo ja sento sensacions que poden ser de plaer. Llavors, és comportar les dones a la consciència d'això. Jo utilitzo música i tal. Un cop més surt la vergonya. Si és una dona que no està

0: acostumada a moure el seu cos com en dansa o així, o sigui que està acostumada a moure el cos més dirigit, no? Com ioga o activitats que estan dirigides, també apareix la vergonya. Però, o sigui, quan jo els dic, aquesta és una manera de prevenir moltes intervencions mèdiques, no? Si tu connectes amb la teva pròpia oxitocina, no caldrà que t'injectin oxitocina i serà unes contraccions més tolerables per tu.
1: Per tant, no parlem només de veu, sinó d'un estat corporal i emocional.
2: Totalment. La veu és la porta en aquest cas. Però darrere hi ha la respiració, hi ha el moviment, com deia l'Andrea, i posem música, per exemple, i ens deixem anar, la confiança, la presència, l'acompanyament, i també hi ha una dimensió emocional molt forta, això és evident, no? Andrea Torres, que va tenir un part de més de 19 hores, a mi quan m'ho va dir, doncs em vaig esgarrifar, i a més, ella diu que hi tornaria a passar. Llavors, a mi quan em va dir això, la vaig admirar profundament i ens va parlar, em va explicar la seva pròpia experiència.
0: Però després hi està la part com emocional del que li està passant a la dona durant el part, que almenys en la meva experiència va ser com d'anar travessant umbrals. I de fet, en un moment vaig començar a cantar el nom de la meva filla durant el part i tota la gent que estava al part també. I sí, això també em va ajudar, com em connectava molt amb ella, no? També no estic sola fent això, ella també està sortint.
3: És molt fort això que diu, eh? No sí. Estic sola fent això, ella també està sortint.
2: Sí, perquè el part no és només una cosa que li passa a la mare, és una experiència compartida amb el nadó. I la veu, doncs, ens pot recordar això. A mi, quan em va dir, doncs, que va començar a cantar el nom de la seva filla, vaig pensar, ostres, doncs, quin moment més bonic
3: sí,
2: i tendre, no?
3: Sí.
2: Perquè, clar, és com la porta d'entrada, no? És, et dono la benvinguda, és molt bonic.
3: Exacte.
2: I pot ser, doncs, aquest fil que uneix la mare que dona la veu al que està passant i el nadó que està arribant.
1: Doncs sí, ostres, avui hem descobert una funció de la veu que potser no la teníem gaire present. Eh?
2: Doncs no gaire, estem acostumats a pensar en la veu com una eina per parlar o per cantar, però avui hem vist que també pot ser una eina per sostenir-nos en moments com el part.
3: I sobretot l'hem de poder fer servir sense vergonyes.
2: Sobretot en el part, la veu no ha de ser bonica, això ho hem de tenir clar, i ha de ser lliure, ha de poder sortir.
1: Doncs queda claríssim. Moltíssimes gràcies, Esther, per portar-nos aquest tema avui.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: L'onzena temporada de música antiga a l'església de Sant Felip Neri ens proposa El goig de l'ànima. El 31 de maig, a l'església de Sant Felip Neri de Barcelona, l'orquestra barroca catalana, Lídia Vinyes Curtis, mezzosoprano, i Luca Guglielmi, a l'orga i la direcció, interpretaran concerts per a orga i orquestra i la cantata 170, Vernuch der Ruh, de Johann Sebastian Bach. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Malgrat no ser un compositor de bandes sonores, la seva música és molt utilitzada al cinema. George Ligeti, amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
0: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
3: 2026. 150 aniversari de Pau Casals.
4: I am a Catalan.
3: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
4: Catalonia has been the greatest nation in the world.
0: Un cel·lista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
3: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
4: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
0: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
3: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.
5: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
6: Doncs són les 9 i 3 minuts del matí. Continuem aquí amb vosaltres a Tots els matins del món. Hem entrat en la nostra segona hora de programa, Esther, i encara ens queden força coses al menú.
7: Doncs sí, més música en aquesta segona hora, però també la conversa que arribarà cap a 9:45. Però abans, no m'ho deixo, que abans me n'he oblidat.
6: Que te'n recordis, que això ens passa sempre. Cada dimarts ens passa el mateix.
7: Sí. Abans que arribi la conversa amb l'actriu Anna Sahun, tindrem les fake news, que avui li toca a l'Esther Plana.
6: Amb el que estimem aquesta secció i ens n'oblidem cada dia, cada dimarts, d'anunciar-la al resum.
7: Sí, sí.
6: Eh?
7: Per què serà?
6: Sí, que l'estimes, aquesta secció.
7: Sí. I tancarem el programa avui parlant-vos de creativitat, si és un do innat o si és una habilitat que es pot cultivar. Per tant, això serà, com sempre fem, cada 15 dies amb la psicòloga i doctora en neurociències, Gisela P.
6: Doncs a veure què ens en diu. I pel que fa a la música, doncs entrem en aquest segon tram del programa amb una de les sonates més virtuoses que va escriure Ludwig van Beethoven, la novena sonata per violí piano, és a dir, la sonata Kreutzer. N'hem recuperat una versió de referència, la d'Itzhak Perlman i Marta Argerich, que sona intensa, viva i gairebé perfecta. Ens sentim al final. Presto.

0: Itzhak Perlman i Marta Argerí, que en directe, com sentíeu, dos dels grans noms de la clàssica del segle XX, interpretaven el presto final de la sonata Kreutzer de Ludwig van Beethoven. Romanticisme arrauxat que, malgrat aquest tempo intens, doncs no perdia ni per un moment la profunditat. I no sé si mantindrem aquesta profunditat en aquesta secció que arriba ara, les fake news. Doncs l'estudi ara ja és ben ple. Diguem bon dia, companyes.
1: Bon dia.
0: Molt bé. Esther Plana, Esther Pinar, Maria Prieto i Alba Quinquillà, i jo mateixa, Maria Montes, disposades un dia més a valorar una història de la música clàssica, en algun aspecte sorprenent, segurament, i decidir, determinar amb els nostres... amb el nostre millor criteri, podríem dir, si és certa o és falsa. Per tant, fetes aquestes presentacions, a qui li toca avui?
1: Em toca a mi.
0: Esther Plana.
1: I no serà profunda ni serà llarga. És curteta. Avui,
0: doncs...
1: la història. Va, som-hi.
0: Doncs va, si vols,
1: vinga,
0: endavant.
1: Avui us porto una història sobre un dels directors d'orquestra més famosos i temperamentals del segle XX, Arturo Toscanini, que tenia fama de ser molt exigent als assajos. Alguns músics fins i tot explicaven que era capaç de detectar una sola nota mal tocada entre tota una orquestra. I no només això, tenia una memòria gairebé prodigiosa i sovint dirigia obres senceres sense necessitat de mirar la partitura. Pel que sembla, treballar amb ell podia ser una experiència tan fascinant com esgotadora i potser, segurament, també podia fer molta por. Uh-huh. Hi havia músics que l'admiraven profundament i d'altres que arribaven als assajos amb una mica allò de l'ai al cor perquè sabien que qualsevol petit detall podria cridar-li l'atenció. Doncs expliquen que Toscanini tenia una manera molt peculiar de referir-se a alguns músics i de recordar qui eren, eh? Perquè els havia posat sobrenoms, normalment fent servir noms d'animals, segons la seva manera de tocar. Hi havia, doncs, el rossinyol, però els músics més delicats, doncs això, no, el rossinyol, pels que no anaven massa temps, la tortuga, o el gat, per aquells que es movien amb especial agilitat entre les notes. De fet, diuen que alguns músics, amb el temps, esperaven amb una certa curiositat descobrir
2: quin
1: sobrenom els acabaria posant el mestre.
0: I fins aquí.
1: Ja us he dit que seria curtet avui. Què?
0: Jo quan has dit això de sobrenoms m'imaginava una cosa prou pitjor, eh? Que sí. Els animals.
3: Vaja. A mi, no ho sé, mi, que em digui hipopòtam.
2: A tu no et diria hipopòtam. Precisament hipopòtam no.
3: Tortuga.
2: Això potser no.
0: Maria, impressions?
4: Què? Ostres,
0: què
4: me'n dieu? Ho trobo divertit. No sé, clar, si era un tio tan... Has dit que era exigent, però...

0: no has dit que, no has dit que, fos, no has dit que fos seriós, també, també pot ser que
1: clar,
0: tingués les dues facetes, no?
1: Jo crec que doncs, era una bona manera de recordar a ell sí. doncs, l'orquestra, no? Fer el panorama d'animals.
2: Però per cada un o per grups?
1: No, suposo cada... que per tots no.
3: Ah, home, si era capaç de detectar una sola nota fora de lloc,
1: no, crec que
3: amb tota la massa orquestral...
2: Home, els que ja estaven bé ja no els hi posava sobrenom, no?
4: Segurament
2: els que tocaven
4: no.
2: bé...
4: Molts aquells que passaven
2: sobrenom.
4: Desapercebuts perquè
2: exacte.
4: Ho feien bé no tenien sobrenom.
2: No tenien sobrenom.
3: Jo de Toscanini és cert, per, o sigui, és curiós perquè tinc aquesta imatge d'un director molt estricte, molt tot lloc, molt a tempo, molt sí. quadrat. No sé, jo
4: clar,
3: sé
4: una persona
3: batallar...
4: que és capaç de dirigir sense partitura...
3: Sí, això segur, això sí que t'ho compro totalment.
4: Clar,
3: però...
4: No.
3: No, no sé, jo, això de batejar la gent.
0: Home, jo crec que s'ofendrien una mica, no, els músics.
3: Tu,
2: Cucurella,
3: no,
2: no, no,
3: no,
2: no, no, no li diria,
3: no li diria,
2: tu, Rossinyol, tortuga.
4: Jo no he dit que els hi digués amb ells, que jo he dit que ell, per recordar doncs, una mica el panorama de l'orquestra...
3: I si no els hi deia com ho sabien?
0: Clar,
3: perquè
0: com
3: tenien ganes de saber-ho?
0: Home, perquè deuria transcendir després.
4: Exacte, després s'acabava sabent.
0: Que deuria transcendir després la cosa.
3: No ho sé.
0: No, no jo ho tampoc sé. Ho sé, perquè llavors podrien ser altres coses, no només animals, podrien ser, no sé...
4: Clar, he dit sobretot animals.
0: Ah, sí, sobretot
4: animals.
0: No
4: he dit exclusivament.
0: Està tot pensant.
4: No he dit exclusivament.
3: Marques de cotxe, t'imagines? No sé, així.
0: O tipus de menjar, jo què sé.
3: Tu, espagueti. Carbonara. És Toscanini, ja, parlar.
0: No,
3: no,
0: perquè
3: italianes.
0: És italià. Els animals té la seva lògica, perquè tenen certes qualitats que
4: clar,
0: podem comparar a les qualitats
4: sí,
0: humanes,
4: clar,
0: no? Un plat d'espaguetis, no sé, no és ràpid ni lent ni... Pot ser bo, però...
3: I tacar molt.
0: Tacar molt.
3: Sí.
0: Això és veritat.
2: Va, noies, que toca dir si és
3: va,
2: veritat o mentida.
0: Tu estàs pronunciant! Ara que ha parlat, que no l'havíem sentit.
2: M'heu mirat totes amb uns ulls.
3: Clar, perquè de cop has obert la boca i hem dit, ostres,
2: home,
3: de pinar-te
2: la boca, que he anat
4: que sí,
2: dient,
4: que
2: dient
4: sí,
2: coses.
4: I tant, i tant.
2: No paro de xerrar.
0: Sí, no.
2: A veure, a mi m'agrada molt aquesta història.
0: Tu dius que és veritat perquè t'agrada, no?
2: M'agrada la història i penso que per què no?
0: Val, molt bé. Mm-hmm. Jo dic que és mentida.
3: Jo avui estic amb l'Alba, jo crec que no és veritat.
0: Va, vinga, doncs jo per empatar em poso amb l'Esther.
2: Gràcies, Maria.
4: Dos a dos. Està molt bé perquè ara sempre ens passa
2: sí, no?
4: això. Sí, sí. Perfecte, doncs és fals. Totalment. Sí, sí,
2: hauria estat bonic que fos veritat.
3: Sí. I divertit.
4: Però hi havia una mica de trampa, perquè és veritat que Arturo Toscanini sí que era un personatge amb un caràcter molt fort i una exigència gairebé obsessiva. Tenia una memòria extraordinària, dirigia moltes obres sense partitura i era conegut per detectar errors mínims que podien passar desapercebuts a tothom. També tenia fama de perdre la paciència als assajos quan alguna cosa no sonava exactament com ell s'imaginava que havia de sonar. Ara bé, això dels sobrenoms, doncs, m'ho he inventat. Sortint de la màniga.
3: El gran objectiu d'aquesta secció.
2: Exacte. Molt bé, i com ho acomiades, això?
4: Vinga, deixant de banda els animals inventats i per sentir un director ben real, que és ell mateix, sentirem una peça que segur que no heu sentit mai, ni vosaltres ni els oients, que és la cavalgada de les Valquíries.
3: No,
4: i ara no ho sentim mai, de Wagner, amb l'Orquestra Simfònica de la NBC, sota la direcció d'Arturo Toscanini.

Doncs amb aquesta cavalcada de les Valquíries dirigida per Arturo Toscanini hem tancat les fake news d'avui i ara tornem a la selecció musical amb el món de la música de cambra, tot i que amb un toc diferencial, perquè arribarem al romanticisme tardà, on hi trobarem la compositora Johanna Müller-Hermann i de la seva producció doncs, sentirem l'allegro vivace del seu quartet de corda en mi bemoll major, tot i que en una versió, diríem, ampliada, interpretada per una orquestra de corda. Així sona la música doncs, de Müller-Hermann amb l'orquestra de cambra Ostrobothnian dirigida per Malin Broman.

Porgy Amor és una de les àries més celebrades del personatge de la comtessa de les Noces de Fígaro. Música, esclar, de Wolfgang Amadeus Mozart, i qui l'interpretava era la veu elegant i clara de la soprano anglesa Felicity Lott, a qui hem volgut retre homenatge després de la seva mort el 15 de maig passat. I abans d'entrar a la conversa d'avui, encara una mica més de música, de les peces líriques per piano d'Edvard Grieg, A la meva pàtria és el nom d'aquest fragment que ja tenim a punt i que ens porta a un espai de nostàlgia i un punt de celebració en la versió de Ciprián Katsaris.

0: Catalunya Música.
1: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
2: Deixa't portar per la llum de Haydn i la profunditat de Bach el 3 de juny al Palau de la Música Catalana.
3: La Franz Schubert Filharmonia et convida a viure una vetllada plena de contrastos, delicadesa i virtuosisme amb el concert per piano número 1 de Bach i les sinfonies Le Matin i Le Soir de Haydn.
2: Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.
4: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
5: Avui a Tots els matins del món ens acompanya l'actriu Anna Saun. Va debutar en el teatre el 2002 i dos anys després era una de les protagonistes de la sèrie Porca Misèria, dirigida per Joel Joan, que es va emetre durant 4 temporades a TV3 i que està disponible a la plataforma 3CAT. Aquell va ser el seu inici en el món de l'audiovisual. Darrerament l'hem vista al Teatre Acadèmia amb Els objectes flotants, després de La tempesta, i al Teatre Borràs amb la reposició de La presència.

0: Abans que res, rectifico Anna Saún. No sé per què m'ha sortit Anna Saún.
1: No passa res, bon dia.
0: Bon dia, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Estaves escoltant molt atentament aquesta música de Peer Gynt, d'Edvard Grieg. Fins i tot tancaves els ulls i se't dibuixava un somriure.
1: M'encanta.
0: Fins on et transportava?
1: Jo em llevaria cada dia amb aquesta cançó.
0: Home, és que
1: la trobo preciosa.
0: És l'inici, que és amb aquesta atmosfera matinal.
1: Sí, sí, sí. Has de començar un bon dia ja amb aquesta cançó, llevant-te així. Va, mare meva, m'encanta, sí, sí, realment és una... Et diria que és una de les meves peces preferides, perquè, primer, no només per la qualitat que té, sinó per l'inici de com la vaig viure, no?
0: Que, com i quan va ser?
1: Mira, això va ser cap a... Jo devia tenir 27 o 28 anys, i la vaig sentir per primera vegada a Noruega, a un festival de Peer Gynt, allà als fiords. Mm-hmm. Bueno, tenia un amic i la seva família m'hi va portar. I va ser com... En aquell paisatge, amb aquesta música, va ser com... Buah, una experiència meravellosa, meravellosa. I realment, sí, sí, em va quedar gravada.
0: Mm-hmm. I no només està relacionada amb aquesta estada a Noruega, aquesta música, sinó...
1: Sí, no, també, sí, és veritat. Va haver-hi una versió del Calixte Vieito que va fer el Joel Joan fa anys al Teatre Grec i recordo també que jo no coneixia la obra en si, és a dir, de què tractava, qui era aquest personatge, no?
0: Uh-huh.
1: I recordo anar-la a veure com 3 i 4 i 5 vegades perquè vaig entendre moltes coses del personatge, no? Però acompanyava part de la música de Grieg i algunes músiques també contemporànies. Bueno, sí, subsegui.
0: Més modernes.
1: Hi havia un Aleluia versionat així del, no sé, del Jeff Buckley o no sé de qui. Uh-huh. I recordo també una peça teatral que vaig veure i remirar moltes vegades.
0: És cert que la van fer també en allà,
1: sí.
0: A Oslo i a Bergen?
1: Sí. Sí, sí, la van portar allà.
0: I va tenir èxit.
1: Uf!
0: Bueno. Fins al punt que vaig llegir que en Joel Joan va dir jo em quedaria a viure aquí, clar, la rebuda que van tenir va ser al·lucinant.
1: Espectacular, espectacular. I mira que érem subtítols, tot. Vull dir, però és que se la coneixen, és com... No sé com dir-ho, és com si aquí vinguessin a interpretar Terra Baixa, o yeah. No sé, una peça que realment que dius no, és que és l'emblema, no, nacional de... Saps?
0: I la proposta de Calixte Vieito li va agradar?
1: Era molt trencadora. Era
0: clar,
1: molt
0: per això,
1: trencadora.
0: Per això, que era molt trencadora.
1: Vull dir que comparat amb les versions que ells n'havien fet, ho van trobar espectacular. Bueno, sí, sí, la crítica a tot. I recordo jo, en aquella època, em sembla que ja estàvem junts i vaig anar a Bergen a veure-la jo. I sí, sí, veies el
0: testimoni.
1: Públic entregat, bueno, aixecant-se dret al moment, bueno, va ser espectacular.
0: Quan tens experiències bones relacionades amb la música, com és aquest cas, de vegades això et porta a anar a buscar més música semblant, o si més no, d'aquell tipus. Escoltes música clàssica?
1: Sí, però ha sigut una cosa que m'ha vingut amb el temps, no? Més aviat de gran, de jove no... No sé, tinc la sensació que és com... Que és com el vi, no? Vull dir que és de gran que el saps apreciar. De jove tens pressa, t'agrada el que agrada a tothom, el que sona a tot arreu, no? I sí que ara, en moltes ocasions, a casa em poso música clàssica, però em poso reculls, no? De dir, va, doncs, la llista d'aquesta persona o un recull, doncs, de... Jo què sé, de Bach o de... O senzillament així, aleatori, eh? Que vagi sonant perquè, per exemple, quan faig activitats, doncs, a vegades m'agrada molt combinar-ho amb, jo què sé, si tinc una estona per fer mitja i música clàssica, per mi és una combinació...
0: Perfecta.
1: Amb un te si és hivern i amb una cosa fresqueta si és estiu. Perquè et col·loca en un lloc de no pensar, saps? De gairebé de no et diria de meditació, però en un estat en què el cervell no té aquest soroll, no?, de la vida quotidiana, aquest soroll constant, no només real de trànsit, sinó d'informació, de xarxes socials, d'aquesta càrrega que tots carreguem i que de tant en tant necessites com frenar-la per adonar-te'n que també pots trobar una mica de pau a tot arreu, només posant-te uns cascos i fent una cosa que estigui fora de qualsevol pantalla, no?

0: I sempre és tan complicat tornar a parlar quan estàs sonant aquesta peça, aquest Nessun Dorma, Anna.
1: És espectacular.
0: Oi que sí?
1: És espectacular.
0: Ens l'has proposat també per aquest, vaja, per aquesta
2: cosa emotiva. I en aquesta emotiva, versió, no? De Pavarotti.
0: Sí, és la millor. Vaja, amb la meva humil opinió, eh?
1: Però... A mi m'emociona tant, amb aquestes músiques que et posa la vella gallina quan arriba aquest moment àlgic, no? Que és com la màxima èpica que podria arribar...
0: Sí, del tot.
1: I ara, realment,
0: mentre et sentia parlar abans, és que, clar, tu has dit de fer mitja amb clàssica, i clar, m'has fet recordar que jo havia fet mitja també en una temporada de la meva vida, i ho feia amb punk i garage, i era una cosa molt estranya. Us he de dir que era una sensació molt rara, que acabaves teixint i clar. Tens, i era una cosa que no, ja. Ho vaig provar, però no va acabar funcionant.
2: Et sortien bé les peces?
0: No, no, per això, que quedaven com tenses, era com... No. Per tant, em sembla una gran idea.
1: No, a veure, jo també, hi ha música clàssica que a vegades he de saltar la música, perquè penso, bueno, ara...
0: Sí, clar, sí, perquè hi ha tot,
1: hi ha músiques que...
2: La consagració de la primavera, per exemple.
1: Per exemple, o no sé, alguna...
0: La bufanda surt.
2: Mira.
0: Ai, sí.
2: Aquest és el moment àlgid.
1: Aquest és el moment, aquest és el moment. Aquest és el que l'havíem de sentir, no podíem estar parlant sobre ell.
2: Sí, sí.
1: No, és... I és alguna... Són aquestes peces que a vegades, per molt que no tinguis veu ni de soprano, ni tinguis un gran instrument, a vegades et sents anant en bicicleta per la ciutat i cantant d'aquesta manera, que a vegades
0: que sí.
1: Penses quan estàs sol, és tan alliberador.
0: Sí, és
1: meravellós, meravellós.
2: Clar, és un dels moments de l'òpera Turandot de Puccini. No sé si has tingut l'oportunitat de veure-la
1: en
2: directe.
1: No. De fet, és que clar, els que som una mica... Bueno, els que som totalment ignorants amb aquest terreny, jo no sé de què va l'obra de Turandot, no sé el personatge, què li passa. Només he sentit aquesta peça, m'he enamorat d'aquesta peça. Clar, què ha passat? Que tampoc m'he acabat introduint al món de l'òpera, perquè una que vaig anar a veure, recordo que no va ser una gaire bona experiència.
2: No recordo
1: el títol.
2: Bon moment.
1: No. I saps què em passa? Que... Hi ha un punt com a de formació professional que els veig actuar i no m'agrada. És tot molt arcaic, és tot molt... I llavors per això tanco els ulls. És a dir, jo fins i tot a l'òpera vaig pensar, per què hi vaig? Però si em fa una mica de vergonya veure'ls amb aquelles gesticulacions...
0: Sí, a nivell escènic
2: no és natural.
1: No és natural. És com... I llavors em fa com... No m'agrada. I per tant penso, doncs, disfruta la casa, que la gaudeixes molt més, que no anant... Perquè, bueno... Total, que sí, que no hi vaig gaire a l'òpera, per no dir gens. Hi vaig anar un cop i no hi vaig anar mai més, però potser
2: però sí que...
1: si hi hagués alguna peça, o sigui, alguna, que, no sé, que m'hi portés algú que hi entén o que em digués, vine a veure aquesta.
2: Home, segur que n'hi ha alguna.
1: Segur que n'hi ha alguna.
2: Algun dia arribarà.
1: Bé, potser sí.
2: Quan hi vas anar no va ser el moment.
1: Sí, no sé.
2: Què anava a dir? Però sí que tu no vas a l'òpera, però sí que tens uns familiars.

0: És que hi anaven molt, si més no.
1: Sí, sí. De fet, el meu oncle i la meva tia... la meva tia encara viu, però el meu oncle... Bueno, tota la seva vida tenia discos de vinil amb totes les òperes del món. Recordo, una casa seva tenia una llibreria de música espectacular, amb un equip de música bo. I, però, clar, en aquella època, quan tens 10 i 12 anys, era com... I ell parlava, era un apassionat, però no, en aquell moment no vam connectar prou com perquè em transmetés, no? El...
0: I això de ser actriu, quan eres petita i et preguntaven què voldries ser de gran, ja era una cosa que deies?
1: Potser de molt petita no, de molt petita, com molts nens, no sabia què seria ni què faria, ni m'ho preguntava. Però sí que... Doncs a mesura que vaig entrar a la preadolescència i a l'adolescència, doncs vaig veure que era un terreny on em sentia tan bé. Sí, hi havia alguna cosa també d'alliberadora a dalt de l'escenari. Jo era una nena bastant tímida, no? I tot i que ara amb l'edat, doncs bueno, ho he anat treballant, això també, vull dir que, a veure, continuo sent una mica reservada, però sóc més sociable, diguéssim, no? Però, en canvi, quan era petita, doncs, a l'escenari em donava una llibertat, el fet de tenir una pauta, tenir un diàleg, unes paraules que no sortien de mi, sinó que eren escrites, que em donava la llibertat per ser algú que no era jo, saps? Era com una prova assaig de ser algú que... Segur que era més... Potser faltava una mica d'autoestima, no? En aquella època...
0: Més bo que tu.
1: Sí, sí, sí, algú, doncs, amb no sé, doncs, amb un caràcter més enèrgic, més obert, més... no? Més de cara en fora, més... Bueno, ser l'ànima de la festa. I com que me'n sortia bé i ho feia bé, doncs em donaven bastant els protagonistes i de fet, bueno, tant a l'escola com al Centre Catòlic d'allà Sants, doncs... realment xalava molt. I llavors va ser allà que vaig dir, uau, i d'això jo em podria fer una professió, no? Però bé, sí.
0: I a casa teva, com ho vas veure a casa teva, això?
1: A veure, a casa meva, en aquella època tampoc a ningú li feia gràcia, no?, que el seu fill fos artista. Primer per la inseguretat que genera, perquè és una feina que és veritat, que no saps ben bé quan tindràs feina, quan no, quan en tindràs molta, quan en tindràs poca, o quan se t'acabarà, saps? O si t'anirà bé, perquè hi ha molts companys de la meva promoció que han acabat cap a una altra banda tirant, perquè no era suficient el neguit d'estar quan tindré feina, quan tindré la propera feina, no els hi... No ho podien assumir.
0: Els angoixava.
1: Sí. Uh-huh. I llavors, a casa meva em van convidar, em van recomanar que fes una carrera abans, com Déu mana.
2: Actua, però alguna cosa més?
1: Sí, com a hobby està bé, em deien. Com a hobby està bé, però si fas una cosa una mica sèria abans i després, si continues volent fer interpretació, doncs ja t'ajudarem i això. I jo vaig fer Humanitats, perquè... Clar, tampoc no podia anar a fer econòmiques, saps què vull dir? No era el meu. I passar-me 4 anys a la universitat vaig pensar almenys alguna cosa
2: que
1: m'agradi i que, no sé, que m'ompli, no? I Humanitats és una carrera que la trobo realment molt necessària en molts aspectes. Molta gent que sobretot es dedica al camp artístic penso que és un complement excepcional perquè treballes molt, bueno, les quatre branques, la literatura, l'art, la història, la filosofia... I et dona un bagatge. Vull dir que no vaig entrar a l'Institut del Teatre, diguéssim, des de la selectivitat, sinó que vaig tenir 4 anys de... No només de maduresa, d'haver-me fet una mica gran, sinó també d'haver llegit, d'haver portat un bagatge una mica més que no pas la gent que venia directament d'allà, no? Mhm.

0: Aquí no hi ha dubte, això és el Rèquiem de Wolfgang Amadeus Mozart, el Lacrimosa, i jo pensava, Anna, que clar, aquesta peça és una missa de difunts, per tant no està pensada per l'escenari, però és veritat que potser l'hem sentit tantes vegades que tenim aquesta tendència, potser, a acompanyar-la d'alguna història, també, imaginar que pugui acompanyar escena, per exemple. No sé si et passa, això.
1: Jo, de fet, no he fet cap obra. Bueno, sí, fa un parell d'anys vaig fer una que sonava música clàssica, però normalment jo no... amb teatre no s'acompanya tant com en cinema. En cinema sí que tenim
0: bandes sonores
1: senceres en què es barreja molt la música clàssica. Jo recordo, per exemple, a Cos de vida, vaig fer fa, em sembla, dos anys o tres ja, sonava una peça... Això t'ho hauria d'haver buscat abans de venir, perquè ara no som capaç de recordar-la.
0: No passa res de res.
1: Però, i que l'escoltàvem en escena, eh? I hi havia una banyera, i l'altre personatge, diguéssim, em feia com escoltar-la, de dir, mira, i estava en un moment tot el públic escoltant aquesta peça de música clàssica. Sí, pot acompanyar perfectament, però clar... En quines situacions? Això ja no t'ho sé dir. Clar, m'has dit, és una música de difunts, no? Un rèquiem,
0: està bé. Sí, en aquest cas sí.
1: I quan l'escoltes hi ha alguna cosa com de no diria tenebrosa, però de solemne, no? De aquesta cosa que va creixent, que sembla que... Dius, bueno, no sé on anirà a parar, però emocionalment a mi em transporta a un lloc una mica inquietant, no sé com dir-ho.
0: I la música et porta records teus personals, escenes ja, diguéssim, personals, més enllà de l'escenari? O és més una qüestió de sensació?
1: No, és més sensació. Per mi és... És a dir, les que em transporten alguna cosa de records... és més música de lletres reconeixibles, de pop o de rock, o coses del passat.
2: Clàssica.
1: No és clàssica. La clàssica, potser per això que et dic que l'he descobert més tard, és purament sensorial. És a dir, és directe a la vena, no sé com dir-ho.
0: Queda claríssim,
1: sí, no?
0: No t'has d'explicar més.
2: Abans de pujar a l'escenari, una de les coses que es fa amb una obra és llegir el text, llegir-lo, repassar-lo, per entendre'l. No sé si per tu aquest moment és un dels moments més importants, segur, però que més gaudeixes.
1: Abans d'entrar a escena?
2: Abans de pujar a l'escenari.
1: No rellegeixo mai.
2: No. Ah. Em refereixo a... Hi ha un procés, no?
1: Sí, amb els assajos,
2: clar.
1: Hi ha un procés.
2: És a dir, quan us assajeu tots els actors, amb el director, repasseu tot el text, un per un, per saber què vol dir cada paraula, cada frase, amb quina intenció l'heu de dir. És un dels moments de tot aquest procés que gaudeixes més?
1: No.
2: Pateixes més?
1: Sí, perquè normalment és un moment en què... Hi ha poca gent que faci un treball de taula extens. És a dir, cada director treballa de la seva manera. I n'hi ha que prefereixen tenir el text i treballar-lo. O sigui, que el portem après i a partir dels dubtes aniran sortint a mesura que anem muntant tota l'escena, no? Però sí que al principi, si et refereixes a la primera lectura, al primer contacte amb el text, et diria que per mi és... és més aviat una cosa caòtica, en el sentit de que tens molts dubtes. Vols sentir les veus dels companys que seran els altres personatges que tu t'has llegit a casa.
0: Te'ls has imaginat, clar.
1: Exacte, no? I comencen a sortir bastantes preguntes sobre el personatge, sobre quina relació té amb aquest, quina relació té amb l'altre, llavors què és exactament el que opina, per què diu això, si després... Vull dir que és una feina molt, molt racional. En canvi... Quan hi ha tot això en el procés, doncs s'ha anat treballant, s'ha anat dissolent, clar, per mi els assajos finals, diguéssim, són els que comences a gaudir una mica. I sobretot els que gaudeixes més és quan ja portes dues setmanes de funcions. Això ja és quan ja tens el text integrat i realment comences a gaudir-ho d'una altra manera, no? Més física, més sensorial, no tan mental, de que que no em deixi res, ara què ve, quina intenció hi ha aquí darrere, sinó que ja ho tens integrat.
2: Mm-hmm. Clar, potser m'he equivocat amb la paraula. No volia dir gaudir més, com que trobes més fascinant per la complexitat del moment, no?
1: Sí.
2: D'aquest moment del procés, no?
1: Sí, fascinant en el sentit de que clar, hi ha moltes ments pensant. Com més personatges hi ha, més ments mm-hmm. pensant tens a la taula. Cadascuna té la seva opinió, té la seva no, conclusió de què estem explicant amb aquesta història. I de vegades coincideixen, de vegades dius, ah, doncs mira, no havia pensat, no, amb aquest punt de vista que m'estàs ensenyant tu, o jo ho havia vist d'una altra manera. Clar, al final, qui posa la vareta de la...
2: És el director.
1: No? És el director.
2: Clar.
1: I llavors, al final tu pots negociar una mica amb ell si consideres que el teu personatge, doncs... ostres, és que això a mi se'm fa molt difícil dir-ho.
2: És possible negociar
1: perquè...
2: amb directors?
1: Sí, negociar en el sentit de... clar, pocs directors volen que els seus actors estiguin incòmodes en escena, uh-huh. perquè és que...
2: No sortiria bé. No,
1: sí, perquè uh-huh. llavors la cosa és com que no flueix, no? Llavors, a vegades arribes a una entesa, a dir, val, doncs, sí, dona-hi aquesta intenció, però, sí, és a dir, es poden arribar a certs pactes, no és una negociació de... no sé com dir-ho.
2: I quan el teu director és la teva parella, com es porta això? Això de
1: negociar. Doncs mira, això una i na más, diguéssim. No, jo som partidaris a casa de no barrejar les coses, uh-huh. Però sí que és veritat que una de les experiències més xules que he tingut com a actriu va ser que em dirigís el Joel en el monòleg que vaig fer fa anys, que es deia Nenes i nens, perquè teníem el temps i com que em coneix i al final la confiança doncs, et porta això de que treguin el millor de tu, malgrat tot, no? Perquè bueno, a vegades era com, bueno, prou, perquè ja reposem-ho, perquè clar, te'n portes a casa també. A vegades,
2: clar, és que és això.
1: És com de dir, però aquest... Bueno, fins que no tinguem l'inici, no cal que estudis bé. Bueno, llavors era... Bueno, és complicat, és complicat.
2: És possible llavors
1: és
2: arribar
1: possible.
2: A casa i no parlar-ne?
1: Ho intentàvem, eh?
2: Mm-hmm.
1: Sí. Perquè si no, no surt d'allà. No surt d'allà. Però és una fórmula que no repetim i ni repetirem perquè és millor així.
2: Ja la vau viure i en teniu
1: prou.
2: Sí,
1: ja la vam viure, ja la vam... Jo vaig aprendre'n molt, però... Mm. Però sí, està bé... Està bé que arribis i puguis parlar, diguéssim, de les coses que t'han passat el dia, saps? I si és la persona que tens davant és amb qui has passat el dia treballant, malament.
3: Espai de descans i no has de continuar donant-hi voltes.
2: I t'hi veus algun dia dirigint?
1: No. Em sembla que no. És una pregunta que m'he fet a vegades. No, crec que no. M'agradaria provar d'escriure. Però encara vull saber... Realment...
2: Has fet alguna provatura?
1: No,
2: dir, has
1: no.
2: Fet... no.
1: Però sempre penso, perquè si tant analitzes els textos i tant perapunyetes ets, mm-hmm. fes-ho tu. Fes-ho. Ah,

0: Clar, posa-t'hi tu. Ja veuràs que no és... Saps? A vegades tenim molta tendència a ser crítics, no? Amb les lectures que tenim davant, però després penses, bueno, a veure...
1: No és tan fàcil,
0: eh? Vull dir...

0: Avui a Tots els matins del món conversem amb l'actriu Anna Sahun. I Anna, ara ens deies fora de micròfon, crec que recordo quan vaig escoltar per primer cop aquesta peça.
1: Sí, fa anys vam fer aquella pel·lícula que es deia Jackie and Hillary, o Hillary i Jackie.
0: Hillary i Jackie, sí.
1: No, de, no sé si era música, de Dupré.
0: Era la història de les germanes Dupré, sí. Sí.
1: Oh. I recordo que era una pel·lícula que em va emocionar molt. I vaig com descobrir el so del violoncel i la bellesa que té, no només l'instrument en si, sinó la freqüència en la que es mou, no? Que és, bueno, aquests greus, m'encanten. I sí, i ara ho recordava.
2: L'estudiaries, el violoncel? T'agradaria tocar-lo?
1: Sí, mira...
0: A banda d'escriure,
1: aquestes coses...
0: Què més vols fer?
1: aquesta cosa que a vegades diuen, no, mai és tard per aprendre un instrument i aprendre a tocar-lo. Mira, no sé què dir-te. Jo m'ha encantat de tocar tantes coses, el piano i el violoncel i tot. Però jo penso que això, si no ho has fet de jove, hi ha alguna cosa que no... que vas tard, amb el solfeig, amb tot. No, potser no, potser m'equivoco i és senzillament dedicar-hi totes les hores. Però com que m'agraden altres coses també a la vida, vull dedicar moltes altres hores amb altres coses, no? La lectura i la mitja i cosir, estudiar, que ja tinc prou feina.
2: Tots tenim referents, Anna. Els teus, pel que fa al món del teatre, quins han estat?
1: Doncs un gran referent que podríem dir d'interpretació seria l'Anna Lizaran, la gran Anna Lizaran, que la trobava una bèstia escènica, era una dona excepcional. Em va saber greu no haver coincidit mai treballant amb ella, però només d'observar-la, de les obres que havia fet, no? com vaig gaudir ja des de molt jove veient-la, per mi ha sigut com, buah, quina dona, com m'agradaria... arribar a saber res, una desena part del que sap ella de teatre, no? I sí, va ser una mica com un referent al que volia, doncs, apropar-me, no?
2: Amb quines obres, sobretot, les recordes?
1: Mira, la recordo molt una obra que es deia Quartet, que la feien al Lliure de Gràcia quan encara no hi havia un altre lliure, amb el Lluís Amar. I era excepcional. Era com aquesta cosa descarada, descarnada. Era com una dona amb zero vergonya, zero... S'exposava tal com era. No hi havia cap mena de filtre ni el fet de la joventut. Res. És a dir... era algo molt visceral, una dona que treballava des d'un lloc que poques actrius penso que han aconseguit, no?
2: I ara, en aquests moments, què estàs fent? Què estàs preparant?
1: Ara estic preparant una obra que es diu La primera llei de Newton, que entra dintre el Festival Grec i que farem a la Villarroel a partir del juliol. És sobre educació, sobre la secundària en un institut de màxima complexitat, on, doncs, hi ha un conflicte amb un dels alumnes i tot gira entorn de com es resol aquell problema, no? I bé, és interessant perquè ara el tema...

0: tema està molt...
1: Sí, no? És molt actual. Està molt...
0: Sí, exacte, és molt actual.
1: Totes les vagues dels mestres sí, i els professors. Sí. Com ho veus, això? Ho resoldrem? Ens en sortirem?
0: No ho sé. Jo espero que sí, espero que tinguin prou força i prou resistència com per treure'n alguna cosa. El que passa és que, clar, al final és l'administració que hi ha de dedicar voluntat i diners perquè són el futur. És a dir, al final l'educació, la sanitat, però sobretot l'educació, estem parlant del futur dels nostres fills i de la generació que ve. És la generació que ens acabarà governant el país, no?, en el fons. Vull dir que és gent que l'hem de cuidar, hem d'estar per ells.
1: Abans d'aquest any vau fer Objectes flotants, un docuteatre de la companyia La Conquesta del Pol Sud, que portareu de gira. És a dir, aquelles persones que no l'hagin vista... Sí. Podran fer-ho.
0: Podran fer-ho, sí. No et sabria dir ara exactament quines places anem, però a la tardor hi ha gira, no sé si anem a Reus, a Manresa... Bueno, hi ha algunes places i suposo que ja en podem fer una mica de difusió a través dels perfils nostres en quines ciutats anirem.
1: Una obra de teatre que parla del dol.
0: Sí, sí, és una obra... Bueno, una obra. Són uns escrits, sí. Bàsicament és com si fos un diari íntim, gairebé. Tens la sensació que t'immergeixes a dintre de la vida de dues persones molt concretes, no?, que són la Montse i la Tessa, que van estar escrivint sobre el seu procés de dol. Són dues dones que van quedar joves, van quedar vídues relativament joves, i expliquen la seva experiència, com van viure aquest dol, no? I ho van posar en comú amb un amic, que era el Carles Fernández Guiua, i ell es dedica... Ell fa, té una companyia, que és aquesta, La Conquesta del Pol Sud, que fan teatre documental. De fet, ara em sembla que el Nacional, ara pel Grec, faran una obra també sobre, sí, sobre mestres. I llavors els hi va dir, doncs, fem-ne una obra, perquè em volen fer un llibre. Jo penso que a la llarga, tant la Montse com la Tessa, n'acabaran fent un llibre. Em sembla que ja estan parlant amb editorials. I és una obra que va arribar molt, perquè era un teatre molt petit i es parlava d'un tema que qui l'ha viscut de prop realment era molt emocionant, perquè senties que tot allò que tu havies viscut també no estaves sol, no? Que era, bueno, i per l'altra gent que no ho ha viscut, doncs, donaven una mica de pistes de com acompanyar, no?, en certs moments, de com... quines coses a vegades no cal dir, perquè són uns tòpics que no ens porten enlloc, sinó que fan més aviat mal, sense adonar-te'n, o, doncs, això, què podries fer? Et donen suggerències de com apropar-te a una persona que està amb aquest dolor d'una manera que sigui amorosa i que sigui útil, no?, també per l'altra persona.
1: Pensant en la presència, què és el que et fa més por a tu?
0: Perdona, la presència, que parlava de fantasmes, evidentment. No ho sé, jo no tinc pors de... No, soc molt incrèdula, no crec en fantasmes, no... A veure, fins que em passi alguna cosa que... No, perquè sempre et diuen, no, és que falta que... No sé, suposo que tinc la sensació que el cervell és un gran desconegut i ens fa males passades, no? I jo sempre em malfio de que qualsevol cosa que sento, qualsevol sorollet, sigui una cosa que ve del més enllà. Però coses de les que tinc por... Intento no treure-me-les de sobre bastant, però serien generals, serien a nivell, diria, global, no? De cap on, una mica, cap on anem com a societat. Hi ha tantes incògnites amb això de les xarxes, d'intel·ligència artificial. Hi ha alguna cosa que m'avassalla, no sé com dir-ho, que em sobrepassa. I penses en els fills i dius, bueno, doncs serà una altra serà una altra joventut la que viuran ells, no? Però no té per què ser pitjor. Vull dir, al contrari, el que passa que com a,
1: et genera por.
0: Em genera una certa inquietud, no? De dir, uf, a veure cap on anirem, perquè realment, no sé, no sembla que...
1: I què et fa més feliç?
0: Què em fa feliç? Doncs mira, fer mitja i escoltar música.
2: Doncs Anna, moltíssimes gràcies per haver guardat avui uns minuts per tots els matins del món. Esperem que hagis estat a gust. Sí, i gràcies tant. Per acostar-nos també a la vida a través del teatre.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
3: Catalunya Música.

0: Montserrat Torrent, que és una persona cabdal a la meva vida. Segurament la persona és la persona culpable de que em dediqui a l'orgue, perquè em va demostrar que, tot i la seva capacitat abstracta que m'ha dit abans d'expressió, l'orgue també podia parlar directament a l'ànima humana, i ella m'ho va demostrar i em va fer veure l'orgue d'una manera molt més propera i molt més fantàstica. La veritat és que és una persona que m'ha canviat el futur, diguem, i això fa que m'hi dediqui i m'hagi dedicat durant molts anys a l'orgue, no?
1: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de David Malet, pianista i organista.

0: tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
1: Tres minuts passen d'un quart d'onze del matí. Continuem en directe aquí a Catalunya Música, tots els matins del món. I continuem amb música, com no, des de la nostra selecció musical. Entrem al tercer tram de peces triades específicament per aquest matí de dimarts i ho fem amb una cantata barroca de Dietrich Buxtehude, Singet dem Herrn, una veu solista en diàleg amb un conjunt instrumental on ja veureu que es creen combinacions que són pràcticament hipnòtiques. Uns minuts de mirar pel forat del pany d'una església del nord d'Alemanya del segle XVII, gràcies a la veu d'Emma Kirkby, el conjunt que lidera Manfredo Kremen i Lars Ulrich Mortensen.

El diàleg entre la veu de la soprano Emma Kirby i el violí de Manfredo Kramer s'emportaven el focus a tot el protagonisme en aquesta cantata de Dietrich Buxtehude, Singet dem Herrn. Primer barroc que ens condueix ara a un context molt diferent, música de la que ens fa reflexionar, de la que ens fa endinsar-nos als entorns urbans, ja que aterrarem al ballet Miracle in the Gorbals, un ballet que narra el miracle, un barri obrer de Glasgow, d'Arthur Bliss, i ens sentirem els dos primers números, l'obertura i The Street, al carrer. I així passarem d'un entorn lent, misteriós i carregat d'una atmosfera ombrívola a descriure la vida al carrer justament amb un ritme ràpid, energètic i ple de color. El sentim en la versió de la BBC Philharmonic Orchestra dirigida per Michael Seale.

0: Doncs era música d'Hildegarda de Bingen, aquí de tant en tant ens agrada invocar, podem dir-ho d'alguna manera, aquí a l'estudi de Tots els Matins del Món. I ara ja sí, és el moment de donar la benvinguda al nostre estudi, la nostra col·laboradora, Gisela Pi. Bon dia, Gisela.
1: Bon dia
2: a totes.
0: Què tal, com et trobes?
1: Molt bé.
0: Bé, preparada per il·luminar-nos?
1: Avui parlarem de creativitat. No sé si us puc il·luminar jo més a vosaltres o vosaltres a mi, que treballeu amb això cada dia. I parlarem de si la creativitat és un do o és una cosa que podem aprendre entre tots o facilitar entre totes. Mm-hmm. Si alhora ensenyaré... Tenia preparat un petit concurs per vosaltres.
0: Un concurs?
3: Que
0: m'agrada, m'agrada.
3: Que això, bé, això no ho havíem fet mai, no?
1: No ho havíem fet mai, sí, a veure què tal. I per últim explicaré així les típiques coses que tothom se'n vol dur a casa, que és com petits consells per fomentar la creativitat, per poder encabir la creativitat al nostre dia a dia i especialment si tenim alguna eina o alguna tasca, algun moment decisiu on volem ser creatius, doncs poder-la invocar, com tu deies ara, amb més facilitat.
0: Perfecte, doncs escolta, ens hi posem.
1: Molt bé, aleshores, normalment quan pensem en compositors del tamany de Mozart, de Beethoven o Stravinsky, sovint imaginem aquella mena de geni sobrenatural, com si cap de nosaltres poguéssim arribar a aquest tipus de capacitat creativa. I des de la psicologia i la neurociència s'ha intentat investigar com ho feien o com es fa per arribar a aquests llocs on mai ningú ha arribat abans o semblen tan difícil accés, o bé perquè no tenim les hores del dia, perquè també és veritat que aquestes persones es passaven moltes hores, dormien molt poc i s'hi passaven moltes hores, i ara la gent està menys disposada a sacrificar doncs, la seva vida personal.
0: I no tenien smartphones, tampoc.
1: Exacte, no tenien tanta distracció. I alhora, la música clàssica em sembla un molt bon exemple per indagar-ho, perquè tenim molta... És a dir, així com en l'alt rendiment s'ha estudiat molt els esportistes, la gent d'èlit de diferents camps, dins la música clàssica teniu escrit gent que li agradava molt escriure cartes i que li agradava molt parlar del que feien i de com ho feien, i per tant està força documentat doncs, tota aquesta habilitat o aquesta manera de fer actes creatius, dels quals avui us en portaré uns quants.

Quan improvisem, quan interpretem música amb llibertat expressiva, el cervell activa unes xarxes molt específiques. I, curiosament, la creativitat no es tracta d'una xarxa concreta o d'una zona artística del cervell, sinó que implica diferents processos, com serien processos de memòria, processos emocionals, de capacitat d'associar idees, de prestar atenció aquí i no allà, i, sobretot, molta flexibilitat mental per poder encabir conceptes fins i tot oposats, contraris i que habitualment no es troben de la mà. Només cal treure el cap per la finestra si viviu a Barcelona i veure la Sagrada Família i direu, d'acord, doncs sí. Aquesta creu aquí al costat d'un ocell o al costat d'unes fruites.

0: i alhora la simbologia que hi ha aquí al darrere, tenim aquí una molt bona mostra visual que es pot veure des de molts punts de vista de la ciutat.
1: Clar, com connecta coses que a priori no estan connectades,
0: exacte,
1: o serien molt llunyanes, no?
0: Exacte. I tot això en base de, això ho aniré repetint a la secció d'avui, en base a un objectiu comú, que és l'objectiu d'acabar amb alguna cosa final, amb un producte final, ja sigui, en el cas dels compositors, un producte auditiu, o, si no, en el cas d'un arquitecte, doncs una edificació. Mm-hmm. Però aquest objectiu final, que no és jo sóc creatiu, sinó jo faré una cosa creativa i passar com l'atenció a l'objecte o a aquell punt final en el qual s'observa aquest producte de la meva creativitat, és d'especial rellevància. Aleshores, avui mm-hmm. parlarem de com la creativitat podria tenir un component genètic, que sí que s'ha estudiat això amb un fenomen que es diu, o un tret de personalitat, si volem dir-li així, que es diu esquizotípia, que és molt proper o molt similar a certs trets que dona l'esquizofrènia, és a dir, és el pensament aquest més imaginatiu o pot convencional, la sensibilitat emocional, aquesta tendència a fer associacions més originals, a tenir experiències perceptives a vegades molt agudes o molt amb aquest punt de notar totes les cromes d'aquell petit estímul, tenir intuïcions intenses o inclús sentir que dues coses que no estarien connectades pels altres, per mi fa sentit connectar-les. I aquest tret, l'esquizotípia...
1: Aquest conjunt de trets té un nom.
0: Que es diu esquizotípia, exacte. Mm-hmm. De fet, jo recordo a la facultat que ens van fer passar testos varios i un d'ells, doncs, a la Facultat de Psicologia, era el test de l'esquizotípia. I jo recordo que vaig estar 2 setmanes mig emparanoiada pensant, hosti, tio, he donat molt alt aquí, i que et fan preguntes tipus, doncs, et posen un dibuix d'una sardina i al costat un dibuix d'un núvol i et diuen, doncs, quins productes podrien sortir de sardina i núvol. Clar, la gent que ha estat potser habituada a pensaments més divergents o a fer obres d'art o, per exemple, la gent que fa música, la gent que fa coses que són visualment potser no tan rellevants, doncs pot associar aquestes dues idees.
1: Clar,
0: de manera que
1: tinguis...
0: Hi ha
1: més vasos comunicants, no?
0: Exacte. Tens més diversitat, a vegades, o més flexibilitat de veure no només allò unívoc que ha pensat la persona que ha fet aquest test, per cert, que amb els testos també ha d'haver-hi això, que hi ha un personatge molt racional darrere fent
1: sí,
0: aquest
1: no?
0: test, o un equip, i que, per tant, l'esquizotípia la veuen com si fos fora de lo normal, quan potser hi ha molta més gent esquizotípica del que pensem, no? Aleshores,
1: però
0: sovint...
1: en cap cas té una càrrega negativa, no?
0: No,
1: diguéssim. No,
0: no
1: és un trastorn,
0: no és res, entre cometes, que ens haguem de preocupar, però sí que a vegades té aquest component que s'assimila a l'esquizofrènia, i aquesta seria una base que s'ha estudiat força a nivell de, com si diguéssim, l'aportació genètica que podria tenir hi ha gent que té més propensió a aquesta esquizotípia. Aleshores, se sap, i això ja s'ha estudiat, que gent que tingui molta creativitat, sovint dins la seva família tenen un gen d'esquizofrènia que no els ha tocat en aquesta persona en concret, però hi ha algú, com diuen els americans, it runs in the family, no? Com això passa per la sang una miqueta. Aleshores, no els ha impedit dur a terme les seves habilitats o les seves capacitats a nivell de professió, però sí tenen aquests trets com una miqueta divergents que ajuden a que puguin pensar d'una manera més peculiar. I, per tant, en música i en l'art, aquest concepte sovint ens el trobem com amb aquestes figures de genialitat, de percepció diferent. A mi, per exemple, em fa el col·laborador que teniu aquí, que és el Carles Amigó.
1: Sí. Marigó.
2: Sí.
0: Marigó,
2: sí,
0: perdó.
2: Sí.
0: Doncs és un clar exemple, no?
1: Sí.
0: N'és un clar exemple que dius, home, si hi ha esquizotípia en aquest programa, doncs ell en seria un bon portador. Aquesta improvisació, capacitat d'intuïció, d'improvisació,
1: sí, sí,
0: d'aquesta sensibilitat emocional i a l'hora d'intensitat, de comulgar un mateix missatge i fer-vos entrar dins la seva mateixa lògica, no?
1: Uh-huh.
0: Doncs crec que aquí, si us plau, escolteu-vos la seva secció perquè em sembla molt, molt genial. I seguim per aquí.

0: Aquesta capacitat de connectar, la portem de sèrie o es pot treballar, no sé, explica'ns una mica més.
1: Sí, hem dit que hi ha gent que la du de sèrie o que té números de que se li desenvolupi més o de que es noti més, i alhora, si mireu qualsevol nen petit o nena petita que tingueu al vostre voltant, us n'adonareu que això potser ho tenim tots de sèrie una miqueta. I, per tant, sembla que la creativitat sigui un fenomen més inherent a nivell de desenvolupament, que si no capéssim tant a nivell educatiu, i la paraula capa em
2: ara
1: sembla una miqueta forta.
2: Això vol dir que ens...
1: Sí, no, vull dir restringir la quantitat d'opcions que valorem com a certes. Això, de fet, hi ha un astrònom que diu que si els teus fills no poden tirar ous a casa, no esperis que entenguin la teoria de la gravetat amb la mateixa facilitat que els que tenen aquesta possibilitat.
0: Opció, clar.
1: Sí? Dius, com es nota que no ets tu qui els neteges, però...
0: que tirin pilotetes de goma.
1: Exacte, es pot fer de moltes altres maneres.
2: Exacte.
1: Però sí que la textura d'un ou, per exemple, o el fet de que sigui un objecte esfèric, però no del tot. És a dir, i també hi ha un estudi, de fet, que trobava que la gent que té més legos... tirats per la casa.
2: Sí, desperdigats.
1: Desperdigats per allà, per aquí, per allà. Doncs són persones on els seus fills es desenvolupen amb més habilitats creatives. És a dir, la gent que no endreça, o la gent que té més entropia i que pot sostenir l'entropia a casa, tenen un entorn on els objectes que podrien arribar a ser formes creatives futures, doncs estan a l'abast tota l'estona perquè els nens puguin composar.
0: Això em dona tranquil·litat.
2: Això... Estigues tranquil·la.
1: Exacte. Per tant, si sou desendreçades o desendreçats, tot bé, perquè tindreu potser criatures més creatives en el cas de que tingueu descendència a casa.
2: Ja ho saps, Maria.
1: I sí, i aleshores aquesta predisposició que inicialment pensaríem que és natural i que potser tots els individus la tenim, si ens deixem espais físics i mentals per explorar, aquesta exposició primerenca fa que sigui una pràctica més rutinària, menys deliberada i potser més integrada en la nostra rutina. És a dir, que el talent no apareix en el buit, sinó que apareix en aquestes condicions de poder ramificar la nostra experiència. Jo avui us volia portar aquest petit concurs.
0: Això, el concurs.
1: Sí? No us he posat el guió, perquè si no ja us donarà la resposta. aleshores, jo aquí us porto quatre compositors avui, i m'agradaria que si us dic la seva manera de ser creatius, o el seu concepte de creativitat, que poguéssiu esbrinar a veure qui són.
2: Ostres,
0: ai,
2: sí?
1: Us cito quins us he portat, perquè al final serà un tema d'endreçar-los, sí? Tenim Tchaikovsky, tenim Strauss, tenim Stravinsky i tenim Gershwin. D'acord?
0: Espera, que aquí hem de prendre punts.
2: Tchaikovsky, Strauss, Stravinsky...
1: Això era més pels oients, però si voleu participar m'encantaria.
2: I què més?
1: Gershwin, Stravinsky, Strauss i Tchaikovsky.
2: Gershwin, em faltava.
0: Sí? Tu tens el telèfon del programa, recordem les vies de contacte per si algú es vol mullar en directe.
1: Això m'encantaria.
0: 627-480-116, 627-480-116 i el correu electrònic totsesmatinsdelmon@catmusica.cat.
1: Molt bé. Aleshores, si m'esperés a que vinguin les muses...
0: Espera't, perquè jo he anotat tres i me'n falta un.
1: Tchaikovsky, Stravinsky...
0: Strauss.
1: Strauss i Gershwin.
2: Sí, sí.
0: D'acord, ja està.
1: Anem amb la primera, sí? Si m'esperés a que vinguessin les muses, només composaria tres obres l'any.
0: Una persona metòdica,
1: Disciplinada.
0: Sí, sí, sí, organització...
1: Que es passava tot el dia composant, inclús si tornava molt tard a casa, seguia composant.
0: Podem saber-ho tot i després triar?
1: Sí,
2: sí, millor.
1: Següent,
2: millor.
1: Segona opció. Comparo la meva necessitat de composar a la d'una vaca per fer llet.
2: Culló, ai...
1: És una incontinència compositiva.
0: Cordons.
1: On es parteix de l'abundància. Aquesta persona partia de l'abundància. L'altra
0: sí,
1: partia
0: o sigui no...
1: de la disciplina sí. I aquesta partia de l'abundància.
0: S'ho feia a sobre.
1: Sí, sí. Exacte.
0: D'acord.
1: Aquesta és una miqueta més llarga, perquè m'agradaria també relatar els hàbits, que després ara els recopilarem. Necessitava solitud per a la feina i sempre tancava les finestres de l'estudi abans de començar. Deia, mai no he estat capaç de compondre si no estava segur que ningú no podia sentir-me. Si se sentia bloquejat, el compositor podia fer una breu vertical sobre el cap, cosa que, segons deia, descansa el cap i aclareix el cervell.
0: Feia ioga.
1: Opa!
0: Aquest
1: sí,
0: senyor.
1: Sí.
0: Ostres. Privacitat.
2: I la quarta?
1: I l'última. que també és una miqueta més conceptual. M'aixeco cap a les 8, faig exercici físic i després treballo sense interrupció de 9 a 1. Llevat que estigui de gira, treballo diàriament en les meves composicions amb inspiració o sense. Això és important. Mm-hmm. Necessito solitud per la feina i sempre tanco les finestres de l'estudi abans de començar.
0: Aquest mai no desconeixia amb l'altre.
2: Sí,
1: sí, exacte. És que això coincideix amb... Per això n'he dut dos, perquè yeah. coincideix mm-hmm. amb diferents persones. Òbviament, el silenci és important. Mai no he estat capaç de compondre si no estava segur que ningú no podia sentir-me i si... Ai!
0: Aquest, et dic aquest?
1: No, ja espera,
0: ja el coneixem.
1: Se m'ha liat aquest, sí.
0: Veus?
1: Ja està.
2: Aquest
1: de
2: l'això. Sí,
1: fins aquí.
0: És aquest punt del treball amb horari, si no és que estava de gira, i treballar tant si hi havia inspiració com si no. D'acord.
1: Sí.
0: Doncs, Esther, tu com ho
2: veus? Jo diria que el primer és Gershwin, el segon Stravinsky, el tercer Tchaikovsky i el quart Strauss.
0: Com ho has dit, això?
1: A veure...
2: Primer, Gershwin.
0: Gershwin és el del mètode i el de moltes hores.
1: Si m'esperés que vinguin les muses, només composaria
2: Exacte.
1: Tres obres l'any. Mm-hmm. Gershwin, correcte!
2: Bien!
0: És que, doncs veus, jo aquí ja m'havia equivocat perquè jo pensava que Gershwin era el que estava de gira.
2: No.
0: Anem a veure, qui més?
2: El Llavors, segon, jo deia Stravinsky.
1: Comparo
2: la
1: meva necessitat de composar la d'una vaca per fer llet? No és Stravinsky?
0: No. Strauss.
1: Molt bé, ostres, quin nivell.
2: Que... El tercer, clar, aquí sí hem fallat...
0: La privadesa, aquesta sensació de privacitat, dèiem, del que tancava les finestres.
1: Sí.
0: Tchaikovsky.
1: Sí, molt bé.
2: Aquest és el que jo havia dit, també, Tchaikovsky.
1: I el descansar de cap per baix, ja que l'havia cervell, Stravinsky.
2: Ah, doncs només n'hem fallat una.
1: Molt bé. Seguim amb una miqueta de música i us explico
0: sí.
1: també arrel d'això.
0: D'acord.
1: Molt bé.

0: Doncs, Gisela, continuem explorant aquests mons creatius. Ara hem conegut algunes pinzellades d'alguns genis i creadors de la música. No sé per on vols continuar.
1: Sí, aleshores, no sé si heu notat que en base al que el producte final o que el producte final sempre té relació amb la rutina o la manera de fer d'aquella persona que fa l'obra creativa. De fet, ara que sentíem Satie, ell anava cada dia a París i en tornava, quan no se li escapava el tren, anava i tornava i composava molts cafès de París. I li agradava passejar, inspirar-se pels sons, i cada dia tenia aquesta mateixa rutina d'anar a París i tornar, amb la petita divergència que cada dia és un món diferent. És a dir, encara que agafis el mateix tren, et trobaràs situacions o potser experiències diferents. I això, hi havia un periodista que després, parlant de la seva obra, deia que probablement era la clau d'aquestes repeticions amb petites variacions de la seva obra, el fet d'intentar tenir una rutina molt similar i apreciar aquelles sutils diferències que donen una sensació de novetat o de petita proesa acústica. Aleshores, com podem entrar a nosaltres això, o de quina manera les persones que no som genis i que no hem nascut amb esquizotípia especialment notable, què podem fer per ser més creatives? El primer que diria jo és que hem de tenir una bona pregunta, i això és allò que em sembla que a vegades quan les persones que venen a teràpia per intentar, quan tenen aquell síndrome de la pàgina en blanc, de que es bloquegen en el moment de fer el disc o en el moment d'escriure el llibre, hi ha vegades que és que no porten res al damunt o no porten una finalitat de què vull descobrir, què vull ensenyar, què vull trobar en aquí. No porten pregunta. I aleshores, si no tenim una sensació d'estar resolent un problema, és molt difícil que hi hagin actes generatius o actes deliberats de trobar maneres de fer quelcom millor del que s'ha fet fins ara. Aleshores, una bona pregunta o un problema a resoldre seria una base que crec que és primordial. Això, les persones que es dediquen a la interpretació sovint et porten problemes. És a dir, ara l'arc no em passa bé per aquí o no puc estirar. I amb aquests problemes van redefinint l'objectiu final. En els actes més de creació, de composició, a vegades és més difícil perquè la pregunta te l'has de fer tu. I has de saber què vols aportar i des d'on.
0: Clar, és com si volguessis caminar però no saps cap on vols anar, per tant, dius, i cap on tiro, no? Exactament. És molt més clar si tens un destí.
1: Exactament. I això és comú a moltes de les persones que hem mencionat abans, molts compositors, on d'un problema entreneu en un altre, i de l'altre en surt un altre, i de l'altre en surt un altre, i finalment acabes amb el que dèiem, amb una Sagrada Família, que potser d'origen no t'ho haguessis imaginat, però tot apilat acaba arribant en aquell port, no? I té una entitat única. Aleshores, una altra cosa que és important és que molta gent vol dir, vol ser creativa, tenint la sensació aquesta de la rutina i la disciplina, que són molt importants, però alhora el descans està integrat en totes les pràctiques creatives. I us en faríeu creus de... Ara que he llegit forces compositors, pintors i els seus actes creatius, em sembla un acte troncal el fet de poder descansar després de les grans intensitats. Tenen aquesta part de, o bé fer-se... Per exemple, Mahler era habitual de fer-se unes banyadetes al seu llac que tenia davant de casa, tornar a sortir, prendre el sol, tornar a entrar, tornar a sortir, tornar a entrar, tornar a sortir, amb aquesta sensació de poder descansar després d'un acte creatiu i abans del següent. I altra gent, Beethoven també, no parlarem de la seva relació amb l'aigua, però també unes banyaretes, això també ho té un comú Woody Allen, ho tenen molts... fer banyeres i el contacte amb l'aigua com per trencar estat d'on...
0: Aquesta història no me la sé, després te la pregunto.
1: Doncs sí, que... sovint, això, doncs una banyera o entrar en aigua facilita que es trenqui estat, l'estat intern que portessis fins a aquell moment, doncs que el puguem trencar, i que en relació amb l'aigua, que tampoc et permet escriure, no et permet fer res més que contemplar els teus pensaments, doncs que aquí hi hagi un espai on puguem afluixar noves idees. Les passejades són importants, és a dir, 20 minuts de passejada et treuen d'oneres i et pot catapultar a un lloc diferent. És el que en neurociència es coneix com el resting state, que és una xarxa de descans, com si diguéssim, del cervell, on es poden relacionar idees que fins ara no estaven molt lligades, i et pot venir aquella sensació de ai, ara he tingut un insight, ara, mira, he tingut una idea, sí, una bona idea. Això acostuma a passar en moviments i en descans. Després tenir també moments de de desconnectar, per tornar-te a connectar des de més distància, perquè a vegades si estàs a una distància molt curta d'aquell acte creatiu et poses en allò tècnic.
2: I no te'n surts.
1: I no te'n surts, i tens la sensació que cada cop s'enrevessa més, i aleshores acaba de vendre una mica de perspectiva, sempre és bo. I aquest aïllament, silenci que dèiem, aquests actes més doncs de recolliment també afavoreixen que no hi hagi distraccions i que es quedi a fora tot allò que no volem per nosaltres a l'hora de crear.
0: Doncs Gisela, déu-n'hi-do quants consells ens has regalat. Arribem amb tu al final del programa. Avui tanquem així, amb aquestes recomanacions per entrenar aquesta creativitat, i demà hi tornem.
2: Doncs sí, amb més música i amb les seccions demà d'Eulàlia Febrer, que uneix videojocs i música, i l'òpera que ens arribarà amb la Maria José Anglès, i la conversa a la segona hora, com sempre, amb Joan Cuscó, doctor en filosofia i també musicòleg.
0: Doncs a veure què ens explica. Gràcies a tots per acompanyar-nos, que vagi molt bé i fins demà a les 8.
2: A passar un bon dia i fins demà. Adéu-siau.

0: Malgrat no ser un compositor de bandes sonores, la seva música és molt utilitzada al cinema. George Ligeti, amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a l'Ateneu Romanès de Bucarest per sentir un recital, el que hi van fer l'octubre del 2025 Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano. Un concert al voltant de dues efemèrides, els 150 anys del naixement de Maurice Ravel i els 70 anys de la mort de George Enescu. El programa es va completar amb la tercera sonata de Johannes Brahms. Tot això és el que sentirem a partir d'ara. Ravel, Enescu i Brahms amb Sokolov i Petrache des de la gravació de la ràdio romanesa que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Valeri Sokolov és nascut l'any 1986, és ucraïnès i la seva carrera va quedar marcada pel triomf al concurs internacional George Enescu el 2005, un fet que ell mateix considera determinant i que va establir un vincle molt fort amb Romania. Què és des d'on el sentim avui, des del concert que va fer a Bucarest, el concert que comença amb la peça en forma d'habanera, la sentirem en la versió per a violí i piano, música de Maurice Ravel, composta l'any 1907. Valeri Sokolov interpreta Ravel amb Maria Diana Petrache i així comencen el concert d'avui a Catalunya Música.

El concert de música de cambra que us oferim avui ha començat amb la peça en forma d'habanera, música composta l'any 1907 per Maurice Ravel, la versió amb Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano. Petrache pertany a una generació de pianistes romanesos formats entre Romania i Alemanya,

Ella concretament va estudiar a la Universitat Nacional de Música de Bucarest i a Hannover i ha desenvolupat una carrera tant de solista com fent música de cambra, per exemple amb Sokolov, amb qui col·laborava

Aquesta era la sonata per a violí i piano número 2 en sol major de Maurice Ravel, una obra composta entre els anys 1923 i 1927. Música que han interpretat Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano. Aquests dos intèrprets que sentim en aquest concert d'avui, un concert que volia subratllar, perquè ara sentirem, després d'haver sentit Ravel, la música d'Enescu, doncs un concert que volia subratllar l'amistat de tots dos, els vincles estètics entre Ravel i Enescu, tots dos alumnes de Gabriel Fauré i figures essencials del París musical del primer terç del segle XX. Ravel i Enescu només van tocar junts una vegada a la Sala Erard de París i van interpretar precisament l'obra que acabem de sentir ara, aquesta segona sonata de Ravel. Just en el moment en què arriba la tercera sonata per a violí i piano d'Enescu, una obra que lliga directament amb el violinista del concert, amb Valeri Sokolov, perquè quan va guanyar el concurs Enescu també va rebre un premi especial per la interpretació d'aquesta obra, que després va gravar en disc. Ara la sentirem tal com la van interpretar Sokolov i Petrache l'octubre del 2025 a l'Ateneu Romanès de Bucarest. Ens ofereixen la sonata per a violí i piano número 3, l'opus 25 de George Enescu.

la ràdio romanesa i ara acabem de sentir música del romanès George Enescu, que va viure del 1881 al 1955. Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano, han interpretat la sonata per a violí i piano número 3 en la menor amb caràcter popular romanès, l'opus 25 de George Enescu. Tot això en aquest concert que ha començat amb Ravel, ha continuat amb Enescu, ha posat en relació aquests dos compositors que van fer amistat, que van ser tots dos alumnes de Gabriel Fauré, i ara després d'ells dos hi arriba al concert Johannes Brahms, que és una tria que no ho és d'arbitrària, perquè Enescu venerava Brahms i la seva empremta, la de Brahms, és perceptible sobretot en el primer Enescu. Per tant, aquest recital que us proposem de sentir avui dibuixa com una mena d'arbre genealògic musical: Brahms, Enescu i finalment Maurice Ravel, amb qui després acabarem el concert tot sentint la Zigan. Però ara, de moment, el que sentim és Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano, interpretant la sonata per a violí i piano número 3 en re menor, l'opus 108 de Johannes Brahms, música composta als anys 80 del segle XIX.

Música de Johannes Brahms al concert d'avui. Era la sonata per a violí i piano número 3 en re menor, l'opus 108, música composta entre el 1886 i el 1888. Música que es va estrenar a Budapest i que avui hem sentit des de la gravació de la ràdio romanesa a l'Ateneu Romanès de Bucarest amb Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano. Són els dos intèrprets d'aquest concert d'avui i en què s'hi reivindicaia d'alguna manera la figura de George Enescu i no només com a compositor nacional romanès, sinó com una figura plenament europea, situada entre Johannes Brahms i Maurice Ravel, que són tots els compositors d'aquest concert d'avui. Hem començat amb Ravel, hem continuat amb Enescu, ara sentíem Johannes Brahms i el concert s'havia d'acabar amb La Zigane, la versió per a violí i piano d'aquesta obra estrenada a Londres l'abril de l'any 1924. Música de Maurice Ravel, que interpreten Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano.

El rebel més virtuós i exòtic per cloure aquest concert d'avui era el rebel autor de La Tzigane, que és l'obra que es va estrenar l'any 1924 a Londres i que hem sentit en versió per a violí i piano. Els dos intèrprets del concert d'avui, Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano. Són els dos músics que van fer concert a Bucarest l'octubre del 2025, un concert de cambra esplèndid que després de la música de Ravel i després dels aplaudiments va haver de continuar encara una mica més. Però si durant el concert havíem sentit Brahms, Enescu i Ravel, ara ens n'anem cap a la música d'Antonín Dvořák, bon amic de Johannes Brahms, música sempre preciosa la de Dvořák, com per exemple una de les melodies gitanes de Dvořák, una versió per a violí i piano amb Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano.

0: La música d'Antonín Dvořák fora de programa és el punt final definitiu al concert de cambra que us hem ofert avui. Valery Sokolov, violí, i Maria Diana Petraque, piano, han interpretat una de les melodies gitanes de l'opus 55 d'Antonín Dvořák. Aquesta versió per a violí i piano és el punt final al recorregut esplèndid que han proposat aquests dos intèrprets. Han començat amb Maurice Ravel, la peça en forma d'habanera, després de Ravel també hem sentit la segona sonata per a violí i piano, i a continuació ha arribat George Enescu. Se n'ha ressaltat d'aquesta manera l'amistat entre tots dos compositors, que tots dos van ser alumnes de Gabriel Fauré. D'Enescu n'hem sentit la sonata per a violí i piano número 3, opus 25. I a continuació ha arribat Johannes Brahms com el gran far que des del segle XIX il·lumina tota aquesta música que havia de venir després. De Brahms n'hem sentit la sonata per a violí i piano número 3 en re menor, opus 108. I teòricament el concert s'havia d'acabar amb la Zigan de Maurice Ravel. Tot això és el que hem sentit avui en versió de Valery Sokolov, violí, i Maria Diana Petraque, piano. Ell ucraïnès, ella romanesa, un duo estable des de l'any 2022 i que nosaltres hem sentit des del concert que van fer a l'Ateneu Romanès de Bucarest l'octubre del 2025. La gravació és de la ràdio romanesa i ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert Johann Sebastian Bach i la suite número 4 en re major, el número de catàleg 1069, que ara hi interpreta l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín.

Era música de Johann Sebastian Bach, la quarta de les suites en re major, el número de catàleg 1069 i en versió de l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín.

0: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
1: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
0: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
1: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
2: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
3: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic.
2: Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
3: Consulta el programa a firaviva.cat.
2: T'hi esperem.
4: Montserrat Torrent, que és una persona cabdal a la meva vida. Segurament la persona és la persona culpable de que em dediqui a l'orgue, perquè em va demostrar que, tot i la seva capacitat abstracta que m'ha dit abans d'expressió, l'orgue també podia parlar directament a l'ànima humana, i ella m'ho va demostrar i em va fer veure l'orgue d'una manera molt més propera i molt més fantàstica. La veritat és que és una persona que m'ha canviat el futur, diguem. I això fa que m'hi dediqui i m'hagi dedicat durant molts anys a l'orgue, no?
5: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de David Malet, pianista i organista.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música. Aquesta setmana, ja ho sabeu, estem sent, podríem dir, atrevits i estem explorant la vida i obres d'un compositor força enigmàtic i a grans trets, podríem dir, encara desconegut pel gran públic com ho és Gheorghe Ligeti.
2: A veure, sí, no, eh? Sí, no, perquè clar, si tenim en compte quanta música seva ha sonat a pel·lícules famoses,
1: sí.
2: La veritat és que és un compositor força conegut, però clar, si ens diguessin, a veure, xiula una melodia de Ligeti, amb aquí ja tindríem problemes.
1: Clar, sí, clar, perquè melodies, melodies, el que estrictament són melodies, són difícils d'identificar,
2: sí,
1: diria jo, no? Ara, sonoritats, textures, efectes, tot això sí que és molt característic de
2: sí,
1: la seva obra.
2: És veritat, sí, sí, i com que el primer programa d'aquesta sèrie doncs vam fer un repàs ràpid i una mica per sobre, de la seva biografia, la resta de capítols ens dedicarem a endinsar-nos una mica més en aquest món que, escolta'm, no deixa de ser fins i tot, no sé, oníric, o, i en alguns casos fins i tot pertorbador, no? Amb altres?
1: I tant
2: no
1: pertorbador. Sé. Només cal escoltar la segona audició del programa anterior, on Ligeti juga amb la desafinació de les cordes, i veurem que molt còmodes no ens fa sentir.
2: Sí, desafinació controlada, si te'n recordes.
1: Això diu, sí, això diu.
2: Tens raó. En tot cas, escoltar la seva música, i com dèiem al programa anterior, especialment, si tenim la possibilitat d'anar a escoltar-la en directe, jo crec que sempre és enriquidor.
1: Això està clar.
2: I almenys fa que descobrim altres maneres d'entendre això que anomenem música i que, en principi, hauria de ser un llenguatge universal, eh?
1: En principi. Mm. Per tant, avui anirem als inicis de la seva carrera i coneixerem algunes de les seves obres de joventut i, com no, dels compositors que més el van influenciar. Així doncs, no ho allarguem més i anem començant.
0: La clàssica, de dilluns a divendres, amb els homes clàssics.

0: Albert, si no sabessis que la setmana va de música de Ligeti, amb qui associaries aquesta música que ara ha sonat de fons?
1: Ara, quan l'escoltava, sense cap mena de dubte, i menys després de la setmana que li vam dedicar, i que ja sabeu, podeu recuperar al nostre web, catmusica.cat/homesclàssics, jo vincularia aquesta composició a Béla Bartók,
0: Mira,
1: no?
0: sí, totalment, totalment. I és que Bartók és un dels compositors que, almenys als inicis de la carrera de Ligeti, doncs més el van inspirar.
1: De tota manera, tal com vam explicar ahir, són molt poques les composicions que han quedat de la, podríem dir, primeríssima etapa compositiva de Ligeti, perquè quan va fugir d'Hongria per fer-se ciutadà austríac, va deixar la majoria de les seves composicions en allà, en Hongria, i allà es va perdre.
0: Sí. De fet, va ser voluntàriament que ho va fer, perquè ja en l'època de l'exili estava molt més interessat per la música dodecafònica i no per la que havia escrit abans quan tenia, podríem dir, arrels més folklòriques i tradicionals,
1: Doncs una
0: no?
1: pena que s'hagi perdut, una pena. Fixa't, dos compositors, Bartók i Ligeti, que beuen de les fonts tradicionals, però que un d'ells, en aquest cas Bartók, les transforma i les adapta, i l'altre, Ligeti, s'hi acaba al final distanciant, per adoptar aquest llenguatge sonor nou que implica el serialisme, el dodecafonisme, aquesta expressió més en textures que no pas en melodies, no?
0: Sí, però fixa't, tot i això, aquest dodecafonisme i serialisme sí que tenen a veure amb aquesta transformació sonora, però al cap i a la fi, quant a les estructures generals, moltes vegades Ligeti adopta formes absolutament tradicionals. Fixa't, bona mostra d'això són els concerts per a solista que compon. Home, un concert per a solista no em dius que no és una forma
1: Està clar,
0: clàssica, no?
1: sí.
0: I que, a més, ja en parlarem al llarg de la setmana. Però també en la seva etapa primerenca escriu formes clàssiques sempre des de la seva mirada, podríem dir, avantguardista, però en el fons formes clàssiques com la sonata.

0: El Pedro parlava d'aquestes formes clàssiques, no? Com la forma sonata, doncs precisament aquesta que sona de fons és la sonata per a violoncel sol de Ligeti, una obra escrita entre els anys 48 i 53, ja especificada al segle XX, perquè no estem acostumats que sigui així, eh? Que forma part del seu repertori habitual d'aquest instrument, no? Després de la seva restauració a partir de finals del 1970. Inicialment, quan Ligeti va compondre aquesta obra, el seu país formava part del bloc de l'Est i totes les obres havien de ser aprovades per la Unió de Compositors, controlada en aquell cas per les autoritats comunistes. I, és clar, la sonata doncs no va ser ben rebuda i se'n va prohibir la publicació i interpretacions públiques, deixant-la oblidada durant més de dues dècades fins que va poder tornar a ser interpretada a partir del 1979. Amb el temps, l'obra va guanyar fama i el 2005 es va establir com obra de prova al concurs de violoncel de Rostropovich a París, una manera meravellosa de posar-la en el repertori.
1: Home, absolutament, sí, sí. Fixa't, l'obra està formada per dos moviments contrastants que segueixen, en certa manera, el principi tradicional de lent-ràpid. El primer moviment, que ara està sonant de fons, titulat Diálogo, es caracteritza per la seva expressivitat lírica i introspectiva, ja l'estem sentint, marcat, fixa't, adagio rubato cantabile. Aquest moviment consta de només 16 compassos, però cadascun d'ells té un nombre variable de temps i les línies melòdiques es desenvolupen lliurement amb una sensualitat que evoca doncs, un diàleg íntim, diálogo. Si combinen elements modals i fragments inspirats en l'ús de modes com el dori i el frigi, per tant, modes antics. I molts aspectes també d'aquest moviment reflecteixen la influència de compositors com Béla Bartók o Zoltán Kodály, amb frases pujades i baixades i que dibuixen doncs, tetracords i polifonia inspirada en la tradició folklòrica del centre d'Europa. A més, com el, tècniques com el pizzicato seguit glissando, això que fa tium, tuim, tium, no? Que lliga justament la música amb l'univers sonor d'altres obres precisament de Béla Bartók.

0: Aquest segon moviment que estem escoltant de fons es titula Capriccio i, com podeu escoltar, no és molt diferent de caràcter en el primer que escoltàvem fa un moment. Marcant Presto con Slancio és una peça vertiginosa, plena de vigor i virtuositat, que remarca el contrast amb el moviment inicial. De fet, ara ho comentàvem fora d'antena, no? O sigui, ho podem mirar amb certa condescendència, aquesta música, si vols, però interpretar una obra com aquesta...
1: Molt difícil.
0: És, ha de ser pel violoncel·lista, ha de ser complicadíssim. El títol mateix fa referència als famosos capricis per a violí de Paganini, que Ligeti havia escoltat en la seva infància i que, d'alguna manera, el van inspirar, evidentment, adaptant-ho al seu propi llenguatge.
1: Aquest moviment es desenvolupa sobre un patró rítmic persistent, això que sentíem, amb una interrupció central breu, que recorda el diàlogo, però que de seguida torna a l'energia inicial. Eh? La música avança mitjançant motius d'intervals teixits amb una gran complexitat i un tema modal que alterna amb una nota pedal, aquella nota que sempre és la mateixa, creant una tensió que rememora l'idioma harmònic de Bartók. També apareixen seccions de trèmolo al llarg del batedor i harmonies basades en quintes perfectes amb seccions de desenvolupament i, fixa't, una recapitulació final culminant amb un exuberant acord que diu allò, tota la força, precisament, fixa't en quina tonalitat. Encara parlem de tonalitat
0: clar,
1: aquí.
0: Clar, és el sorprenent, no?
1: Però, sí, amb sol major, que és la mateixa tonalitat de la suite

0: número 1 de Bach.
1: Fixa, tot acaba lligant
0: no,
1: al final.
0: No, i més que res perquè també ajuda que la sonoritat del violoncel s'expandeixi més.
1: Clar, es dispari. Sí. Des del punt de vista formal i estètic, la sonata combina influències del folk centroeuropeu amb un llenguatge musical que ja assajava, no?, un Ligeti jove, però amb una visió compositiva que ja... És distintiva la seva forma d'entendre la música. El diálogo s'aproxima a una sensibilitat més romàntica i cantàbile pròpia de Kodály, mentre que el capricho mira cap a un estil més enèrgic i virtuós que recorda més aviat a Bartók. Però tot plegat, integrat de manera personal, no?, d'entendre la música del mateix Ligeti, que ja mostrava en aquesta obra els seus interessos melòdics, rítmics i també estructurals, malgrat que va romandre ignorada durant anys. Avui és una peça central del repertori, com deien, de violoncel, interpretada i enregistrada per molts intèrprets destacats.
0: Sí, la seva redescoberta i acceptació en el repertori reflecteix no només el valor intrínsec de la sonata com a obra de violoncel sol, sinó també com un exemple de la riquesa creativa de Ligeti en el període immediatament anterior al seu estil més avantguardista posterior.

0: Moltes de les primeres obres de Ligeti van ser escrites per a cor, incloent arranjaments de cançons populars. La seva obra més gran en aquest període va ser una composició de graduació per a l'Acadèmia de Budapest titulada Cantata per al Festival de la Joventut, per a quatre solistes vocals, cor i orquestra. Tot i això, com dèiem, doncs, moltes d'aquestes obres doncs, no ens han arribat, a diferència de la seva sonata per a violoncel.
1: I fixeu-vos, al principi del programa escoltàvem una peça per piano sol, que jo hauria jurat que era de Bartók, sí. I ara, en canvi, escoltem una peça que jo hauria pogut jurar que és de Ligeti, no? Un Ligeti primerenc. I, en canvi, és del microcosmos de Béla Bartók. Eh? Uh-huh. I és que, com hem dit, les primeres obres de Ligeti són una, podem dir, extensió al llenguatge musical de Béla Bartók. Fins i tot, el seu cicle de piano música ricercata, que és de l'any 53, tot i que ha escrit, segons Ligeti, amb un enfocament cartesià, en què considerava tota la música que coneixia i estimava com a irrellevant, la peça ha estat descrita per un biògraf com d'un món molt proper al conjunt d'obres per a piano de Bartók, com el mateix microcosmos. Uh-huh. I si no, escolteu com sona això, que sí, és música de Ligeti.

0: Aquest que escoltem és el Vivace Capriccioso, la desena part de la música ricercata d'Alighetti, insisteixo, perquè bé podria formar part d'un dels números del Microcosmos de Bartók.
1: Eh? Abans sentíem el Microcosmos, no? I ara és la música ricercata. I és que aquesta música ricercata és un conjunt de 11 peces per a piano, compostes per Alighetti, entre l'any 1958 i el 53, poc després, precisament, de que comencés la seva tasca docent a l'Acadèmia de Música de Budapest. L'obra va ser estrenada el 18 de novembre de 1969 a Sundsvall, a Suècia, gairebé 20 anys després de la seva composició, precisament a causa de la repressió cultural en el context polític de l'Europa de l'Est. Fixa't, el títol Música ricercata es pot interpretar literalment com música investigada o música cercada i reflecteix doncs, la intenció de Alighetti de construir una nova música des de zero, explorant de manera rigorosa doncs les possibilitats del llenguatge musical del moment.
0: L'obra es considera un punt d'inflexió entre l'estil precoç influenciat pel folk centreeuropeu i l'estil més radical que Alighetti desenvoluparia més endavant. Encara que el terme ricercata o ricercar, o cercar, no? Té una arrel històrica com a forma contrapuntística antic.
1: Ricercare, no?
0: Sí, sí, una forma contrapunt antic. Només l'últim moviment de l'obra utilitza explícitament aquesta forma. La major part de l'obra busca més una investigació de materials musicals i estructures noves que no pas una adhesió, podríem dir, a les formes tradicionals.

originals a les quals fa referència amb el seu títol. Algunes peces inclouen indicacions que fan referència a estils precedents, el qual moviment està indicat amb tempo divà, amb temps de vals, vaja, i els moviments 9 i 11 són homenatges respectivament a Béla Bartók i a Girolamo Frescobaldi.

0: Fixa't, deies moviments dedicats a Béla Bartók, que s'entén, perquè és pràcticament contemporani seu, però Frescobaldi.
1: Sí, aquest precisament és el moviment dedicat a Frescobaldi que escoltem,
0: Fixa't,
1: i l'últim dels quals conformen la seva música, Richard Cutter, en aquest cas, com escoltem de fons, per piano sol.
0: Sí, un dels aspectes més característics de la música de Richard Cutter és la seva estructura global, fixa't, basada... A veure, això és una mica complicat d'explicar, però intentarem veure que s'entengui.
1: A veure...
0: Té una estructura basada en la limitació de classes de notes.
1: Què vol dir això?
0: Fixa't. Cada moviment està construït usant només un número específic de notes. Mm-hmm. Llavors, cada moviment successiu afegeix exactament una classe de nota més que el precedent. Per exemple, el primer moviment només utilitza les notes La i Re. Però no el La3 i el Re3, no. Imagina't un piano...
1: Tots els La's i tots els Re's.
0: Sí, però només el La i el Re.
1: D'acord.
0: Només el La i el Re. Fixa't, el segon moviment utilitza tres notes. El Mi sostingut, el Fa sostingut i el Sol.
1: Ah.
0: Qualsevol, Però només aquestes. No, no, no hi ha ni un Do, ni un Re.
1: Ja.
0: Per exemple, el tercer utilitza quatre. Fixa't, el primer utilitza dues. El segon, tres. El tercer, quatre. I així, successivament, fins que l'últim moviment, doncs, curiosament, abasta totes les 12 notes de la música cromàtica occidental. Recordem una mica el dodecafonisme?
1: Exacte, sí.
0: Aquesta progressió, en el fons, acaba creant un fil conductor, no?, que vincula molt, doncs, tots els moviments i reflecteix un procés de recerca i expansió sonora. És curiós, perquè jo fins a l'hora de fa molts anys, vaig estudiar la música Richard Cutter, estudiar-la, no tocar-la, sinó estudiar...
1: Llegir-la.
0: Per fer composició, per estudiar composició. I quan jo l'havia escoltat sense haver-la estudiat, no me n'havia adonat que alguns números només tenien quatre notes.
1: Ja era prou complicada de per si.
0: Imagina't, perquè imagina la riquesa que li dona Ligeti, no?
1: En tot cas, és una idea realment molt complicada,
0: I molt moderna.
1: Molt moderna, sí, sí. I molt d'investigació, també,
0: exacte,
1: no? És com un repte gairebé pel compositor, de jugar, marcar-se uns límits en aquest sentit, no? L'obra consta d'11 moviments amb característiques molt contrastants entre ells, mostrant, per tant, una gran varietat d'idees, colors sonors i també, clar, estructures.
0: Mm. I jo ara estava pensant, algú que digui... A veure, han dit que la primera realment només utilitza dues notes, el La i el Re. És possible fer una peça per a piano amb només dues notes? Atenció, dues notes no vol dir només... de la mateixa octava,
1: Clar.
0: O sigui, per això parlem de classes de notes. O sigui, tots els La's i tots els Re's. És possible? Doncs escolteu vosaltres mateixos.

0: I finalment ha aparegut un re.
1: Fixa't tu, o sigui, mitja hora de la. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Fixa't, eh? I al final, un re. Aquest és el primer moviment, eh? La indicació sostenuto, misurato, prestissimo, que feia una mena de xerrando.
0: Sí, sí, absolutament, sí, sí.
1: I com hem pogut escoltar, doncs explora gairebé la manera, de manera exclusiva, aquest la, la nota la, molts las, amb aquesta única incursió d'un re, un re final.
0: Molt proper a la música experimental, i sense... Bueno, música, això és música experimental, sense cap mena de dubte, perquè és un experiment, fer una composició només amb aquestes dues notes, però en quant al resultat sonor, clar, com que hi ha tan poc recurs musical, diguéssim, que només hi ha dues notes, també ens fa pensar en el minimalisme.
1: Sí, el que passa és que el minimalisme afecta molts altres aspectes de la música, i aquí, per exemple, tens diferents volums, tens accelerando, tens diferents tempos. És veritat que s'apropa al minimalisme, però és bastant més complicat,
0: Aquesta peça inicial desenvolupa la tensió rítmica i tímbrica a partir d'un material, com dèiem, molt reduït, culminant amb un crescendo i accelerando que porten a la introducció de la segona nota. Aquest plantejament minimalista i rigorós ja anuncia la forma en què Ligeti treballa amb recursos limitats per extreure una expressivitat intensa.
1: Sí, com dèiem, el segon moviment, titulat Mesto, rigido et cerimoniale, utilitza tres classes de nota, el mi sostingut, fa sostingut i sol, i contrasta radicalment amb el primer en el seu caràcter, que es descriu com lamentós, rígid i solemne. La peça s'obre amb un diàleg entre intervals molt petits, generant una atmosfera austera i marcial. De fet, aquest moviment té una estructura que alterna seccions més calmades amb moments d'acceleració. I una part d'aquest moviment ha estat usada en la banda sonora de la pel·lícula Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick, la qual cosa ha contribuït a la seva notorietat fora del cercle estrictament musical. Ja veureu, si l'escolteu, segur que us sona.

0: Clar, és que no heu vist la peli.
1: Com és el meu cas.
0: Com és el teu cas.
1: La vaig començar, però vaig treure els 10 minuts.
0: Clar, per això, fora d'antena, m'has dit, doncs a mi no em sona.
1: Clar.
0: Però si heu vist la peli, realment, sí, és que sona contínuament.
1: D'acord.
0: Contínuament, sí, sí. Realment Ligeti en sabia molt i Kubrick doncs, va ser un geni en utilitzar-lo a les seves pel·lícules.
1: Doncs sí. El tercer moviment, Allegro con Espíritu, presenta una qualitat més lleugera i molt propera fins i tot al blues,
0: sí,
1: podríem dir, no?
0: Sí, és veritat.
1: Aquí Ligeti construeix la seva idea a partir de quatre classes de nota i la música es fa més animada i saltirona, podríem dir, amb canvis bruscos de registre i dinàmica. Aquesta peça té un caràcter espontani i juganer que contrasta amb la solemnitat del moviment anterior i polirritmies més densos que en el primer.
0: El quart moviment és un tema tempo di vals, és un vals que juga amb la simetria i la irregularitat. Tot i fer servir cinc classes de nota, la peça manté un sentiment de dansa amb indicacions d'accelerandi, ritardandi i canvis de pulsació, evocant la imatge d'un orgue de roda tocant un vals, una mena de referència a la música popular. Aquest moviment és formalment més estructurat, però manté encara la llibertat expressiva pròpia de l'obra.
1: El cinquè moviment, rubato, lamentoso, Ligeti utilitza sis classes de nota. Aquesta peça torna a una atmosfera més dramàtica i introspectiva, amb intervals de tritons i passatges que aboquen tocs de campanes en el registre greu. La combinació d'intervals dissonants i la gradació dinàmica afegeixen, doncs, profunditat i contrast emocional.
0: El sisè moviment, allegro molto capriccioso, amb set classes de nota, ofereix canvis bruscos de dinàmica, de registre i d'articulació. La peça comença amb una línia melòdica descendent i ascendent i es combina figures que es retroalimenten per crear una sensació de joc i riquesa tímbrica. Aquest moviment és una exploració més lliure de recursos harmònics i rítmics, tot mantenint l'estricta limitació de classes de nota, clar.
1: El setè moviment, cantabile molto legato, amb vuit classes de nota, comença amb un ostinato de set notes de la mà esquerra, mentre la mà dreta introdueix una melodia de caràcter popular. Aquest moviment és un dels més llargs i contrastats, amb una textura que combina contrapunt lleuger amb moments lírics i una rica paleta harmònica. El diàleg entre ostinato i melodia genera, per tant, una percepció d'infinitat que culmina amb un trino que es fon cap al silenci.
0: El vuitè moviment, vivace, enèrgico, utilitza nou classes de nota i és més rítmic i físic en la seva execució. Aquest pas és com una dansa vigorosa amb un compàs de 7-8, un compàs irregular, amb figures repetitives i fragments que evoquen músiques precisament folklòriques. La peça incorpora patrons rítmics que es desplacen i és des d'Helen, creant una sensació d'energia constant i impulsivitat.
1: El novè moviment, Adagio Mesto Allegro Maestoso, que és l'homenatge a Béla Bartók, amb 10 classes de nota, reflecteix un homenatge, el que dèiem explícit a Béla Bartók, amb un començament profund i solemne, a l'octava baixa que recorda el so de les campanes. I després d'aquesta introducció lenta i meditativa, la peça puja cap a moments més enèrgics i emocions expressives complexes, amb aprofundiments en ritmes i motivacions que fan referència a l'idioma musical de Bartók, però reinterpretat amb la veu personal de Ligeti.
0: El moviment vivace, capriccioso, doncs, que sentíem abans, és potser el més virtuós de tot el cicle, Utilitzant 11 classes de nota, la peça combina melodies cromàtiques amb tensions harmòniques accentuades i és un moviment que exigeix tècnica pianística i control rítmic, un dels més complicats, en termes de pianisme brillant, Finalment, l'onzè moviment, Andante misurato e tranquillo, omaggio a Girolamo Frescobaldi, amb totes les 12 classes de nota, és un homenatge al compositor del barroc italià, Girolamo Frescobaldi, i clou el cicle amb una peça d'aire més reflexiu i tranquil. Aquest moviment doncs sintetitza l'exploració tímbrica i formal que s'ha desenvolupat al llarg de l'obra, tancant justament el cicle des de la limitació més extrema del principi amb dues notes fins a la plena utilització del sistema cromàtic.
1: Pel que fa a l'impacte i al significat d'aquesta música ricercata de Ligeti, podem dir que més enllà de la seva forma externa, ja que reflecteixen la voluntat de Ligeti d'explorar intensament els límits musicals i assolir una veu pròpia mitjançant restriccions creatives, com això, no? Començo amb dues notes, després tres, i així, respectivament.
0: Exacte, és que en conjunt la música ricercata és una peça que combina rigor formal, exploració rítmica, profunditat emocional i un sentit progressiu de desenvolupament musical que l'ha convertit en un punt de referència dins de l'obra de Ligeti i sobretot en el repertori del piano del segle XX.
1: Com us comentàvem, a causa de la censura soviètica, aquestes obres més atrevides d'aquest període, incloent-hi aquesta música ricercata o el seu quartet de corda número 1, Metamorfosis Nocturnes, que sentíem a l'audició del programa anterior, van ser escrites per al calaix de sota, és a dir, per ser més aviat amagades al règim. Per sort, ens han arribat als nostres dies i les podrem gaudir a l'audició.
2: Malgrat no ser un compositor de bandes sonores, la seva música és molt utilitzada al cinema. George Ligeti, amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
1: Arribem així a l'audició d'avui, després de fer un recorregut explicant-vos cadascuna de les peces que conformen la música ricercata d'Alighetti. És hora d'escoltar-les, no de forma íntegra, perquè el temps no ens ho permet, sinó les darreres d'aquesta composició.
0: Exacte, i l'escoltarem en la versió del pianista suec Fredrik Ullen.
1: Doncs som-hi.

0: Acabem d'escoltar la música ricercata per a piano sol de Gheorghi Ligeti en la versió de Frederick Uhlen, i amb ell doncs ens acomiadem fins al proper programa, que serà demà a l'una del migdia aquí a Catalunya Música.
1: Pau Blas i el control tècnic i el Cocardús a la producció. Gràcies i fins demà.
0: Adéu-adéu.
1: Adéu-adéu.
2: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
3: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
2: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
3: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
4: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
5: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
4: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
5: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
6: Via Jazz Concert.
7: Des del Club de Jazz de Catalunya Música seguim celebrant aquesta setmana el centenari Miles Davis. Avui a les 11 en punt recuperarem el concert que el Miles Davis Septet protagonitzava el 26 d'octubre del 1971 al Festival Newport de Brussel·les. Formant part de la banda de Miles en aquest concert el saxofonista Gary Bartz, el teclista Keith Jarrett, el baixista Michael Henderson i els percussionistes Ndungu Shankler, Don Alias i James Entumen.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
2: Aquest dimarts, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal David Malet, pianista i organista. Avui el nostre convidat ret homenatge a dues professores, la Montserrat Torrent i la Maria Jesús Crespo, per les quals sent un gran agraïment. Comencem.
3: Hola, sóc David Malet, pianista i organista, i aquestes són les meves recomanacions musicals, músiques que m'han acompanyat al llarg de la vida. La llista de dimarts comença amb Rheinberger, Cantus Missae, o la missa per doble cor, en mi bemoll, de Rheinberger. És un moment en què jo vaig descobrir la música coral més enllà de la que ja coneixia, la música de veus blanques a l'Escolania de la Catedral, i va ser, bàsicament, amb en Manel Cabero, una persona bueno, que combinava un rigor excepcional, gairebé diria malaltís, amb una força interpretativa que t'arrossegava. No? És una persona que jo he admirat molt i que m'ha ajudat molt. No? Doncs amb ell vaig descobrir aquesta música coral i justament aquesta obra la vaig descobrir amb la Mireia Barrera, una altra persona que dintre el món coral m'ha marcat molt, perquè també la vaig seguir, vaig cantar amb el seu cor, amb Ariadna, llavors dirigia, i me la va fer conèixer ella. És una altra persona que ja es veia en aquell moment, que era molt jove, però que seria una directora extraordinària, com ho és, no? I és una obra que m'agrada molt perquè és com una tornada al passat. És un compositor historicista, Rheinberger, que torna a les arrels del Renaixement, a la música per doble cor, però amb tot el llenguatge romàntic i postromàntic i tota la seva capacitat expressiva. No? Aquesta és una obra que a mi m'ha acompanyat, fins i tot l'he dirigit en concert amb el cor de Ràdio Televisió Espanyola en una ocasió que vaig tenir de dirigir-los. És una obra que trobo que té un equilibri i una expressivitat excepcionals. Us convido a sentir-la amb la versió amb el Friedel Bernius, una versió excepcional.

0: molt personal. Músiques per paladejar.
1: La llista continua amb un fragment del Winterreise, que és una obra també que m'ha acompanyat durant tota la vida. És el moment en què jo descobreixo el Lied, descobreixo aquesta capacitat d'expressió que hi ha només amb la música per veu i piano, ni amb la poesia i la música juntes. I de fet, fins fa molt poc he estat fent un seminari de Lied i de melodia amb la Dolors Aldea al Liceu durant molts anys, perquè és una cosa que m'agrada molt i que encara faig en concerts, no? I en aquest cas, doncs jo la vaig conèixer en un concert amb el Palau Macaya, que cantava el Thomas Quasthoff, que va ser un concert memorable i que em va deixar una petjada molt gran, i sempre vaig voler algun dia poder-la fer, aquesta obra sencera. Després la vaig poder fer amb el Ferran Albric, i bueno, em va agradar molt de poder-la fer, i ara us la proposo de sentir amb el Fischer Dieskau.

0: Aquesta setmana sona la playlist de David Malet, pianista i organista.
1: La llista del David Malet continua amb un panjalingua de Cabanilles tocat per la memorable i fantàstica Montserrat Torrent, que és una persona capdalt a la meva vida. Segurament la persona és la persona culpable que em dediqui a l'orgue, perquè em va demostrar que, tot i la seva capacitat abstracta d'expressió, l'orgue també podia parlar directament a l'ànima humana, i ella m'ho va demostrar i em va fer veure l'orgue d'una manera molt més propera i molt més fantàstica. La veritat és que és una persona que m'ha canviat el futur, diguem, i això fa que m'hi dediqui i m'hagi dedicat durant molts anys a l'orgue, no? I té un caràcter sorprenent. És una persona absolutament oberta, la Montserrat Torrent. És una persona que sempre estàs amb ella, no saps mai com anirà la conversa o la situació o el que sigui, perquè és una persona totalment oberta a tot el que pugui passar, i quan toca té aquesta llibertat, i sobretot ara amb els anys la té encara més, i ara d'anys ja n'ha acumulat uns quants, per no dir que en té 99, i que si tot va bé, d'aquí molt poc en farà 100, i ja s'estan preparant tota una sèrie de commemoracions, entre les quals uns concerts d'homenatge que fem a Madrid, al Palau Nacional, a l'Auditori Nacional, i aquí a Barcelona, al Palau de la Música, i també tenim concerts previst de fer inclús a quatre mans, perquè ella segueix en actiu com a concertista. És un cas únic, jo diria, a Europa, una persona amb aquesta edat que sigui encara capaç de fer carrera concertística. I tenim previst de fer dos concerts, un al Palau Güell i un a la Casa de Cultura de Girona, durant els finals d'aquest any 2026. Esperem que la salut de tots dos ens acompanyi per poder-los fer. El que m'ha acompanyat més, jo recordo que m'agafava el braç mentre tocava i em deia, mira, veus, i tocava res, un motiu, i deia de manera com articular un motiu perquè passés a dir alguna cosa,

de no dir res, no? Que és el que normalment passa sempre quan escoltes l'orga. És molt difícil sentir que les coses clares, que t'estiguin parlant directament. I ella aconseguia, a vegades posant fins i tot text, alguna frase a la música, aconseguia que tot tingués la durada, cada nota tingués la durada exacta perquè fes una unitat de sentit en l'oient, no? I això, més enllà de del seu coneixement de la música ibèrica, que evidentment en té moltíssim, i ha fet tot el Correa, el Gravat, i el Cabanillas, i el Cabezón, i tot, doncs això és per mi el que més m'acompanya d'ella, no? Aquesta manera, aquesta capacitat de fer parlar l'orga. I ara us proposo el Pangelingua de Cabanillas, una versió fantàstica que va gravar justament en l'orga de la catedral, amb una gravació també molt ben feta, s'ha de dir, d'en Pere Casulleres. I bé, jo us convido a sentir com es va fent gran aquesta peça fins al final apoteòsic.

0: Molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar.
1: No faria el mateix, i no ha fet el mateix tocant el piano, que m'agrada tocar la música romàntica, música contemporània, que amb l'orgue, que sobretot m'agrada tocar el barroc o música antiga, però no tant la música romàntica, que prefereixo fer-ho amb instruments que defineixen millor el seu caràcter, que per mi el caràcter de la música romàntica, o el que demana més, és la flexibilitat, que justament per mi és el que menys té un orgue. És de tot menys flexible, no? Ja per la seva, el seu volum, tant físic com de so, no? I la veritat és que molta gent durant molt temps m'havia qüestionat la possibilitat, o si realment seria possible compaginar aquests dos instruments, el piano i l'orgue. I jo la veritat és que ho, més bé o més malament, ho he procurat fer sempre, perquè no he pogut estar-me de tocar cap dels dos, perquè els he necessitat tots dos amb mesures diferents i amb repertoris diferents. La llista de dimarts acaba amb el primer concert de Brahms. El primer concert de Brahms per piano i orquestra és una obra per mi molt especial, perquè la vaig tocar al final dels meus estudis de piano, en l'examen de desè, la tercera part de l'examen de desè de piano, que llavors estudiava amb una persona també capdalt per mi a la meva carrera com a pianista, que és la Maria Jesús Crespo. I gràcies a ella vaig descobrir que potser el que semblava difícil no és difícil, i és una persona que té aquesta capacitat, doncs, de fer fàcil lo difícil. I a més de fer-ho amb un somriure i amb un savoir-faire increïble, i amb un acompanyament que encara dura avui en dia, amb una gran amistat i amb un agraïment, doncs, perpetu. I aquesta és una versió que ja us l'aconsello, d'un polinià madur, i que és fantàstica.

0: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de David Malet, pianista i organista. Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
1: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
2: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
1: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
2: Últimes entrades a bcnclassics.cat. L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, Els Planetes de Holtz, dirigit per Xavier Puig.
1: Viurem l'estrena absoluta de Saturnalia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
2: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música, Sant Cugat i Sabadell.
1: Entrades a osvallès.com.
0: A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Albert Torrents i Marta Lanau.
3: Ei! Eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
0: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
4: Fixa't com sona Edició Clàssics.
3: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
5: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
3: Oh, fixa't com sona...

0: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: 1926 és l'any en el qual hem viatjat, ens hem instal·lat en aquesta setmana dels Sincronies de Catalunya Música, un any realment efervescent pel que fa a la creació musical, però també artística, literària, científica, d'invents, d'avenços tecnològics, però també d'esdeveniments socials, històrics, de gran envergadura i de molta importància. Us els anirem explicant perquè n'hi ha tantíssims que els haurem de dosificar, els haurem de repartir al llarg de la setmana i, de fet, també escoltar la música que es va crear o que es va estrenar aquest any 1926. Un any realment fascinant. Comencem.
0: La música en el seu context a Sincronies.
1: Doncs avui volem dedicar el nostre programa a escoltar la música d'un compositor finlandès extraordinari que aquest any 1926 estava encara en plena efervescència, tot i que començava a notar els efectes de tots els seus drames personals interiors, els seus fantasmes. Tot i això, va compondre l'última obra de gran envergadura simfònica i és una autèntica obra mestra orquestral del segle XX. És un enorme poema simfònic de grans dimensions, avui l'escoltarem, i evidentment ens referim a Jan Sibelius, que en aquells anys 20 havia tingut molts problemes personals, però que encara havia tingut forces per escriure dues obres orquestrals precioses aquest any 1926, que avui escoltarem en aquest capítol dels Sincronies. Avui li volem dedicar l'atenció a una obra mestra de la seva producció i de tota la música del segle XX, el poema musical Tapiola.

I és que en aquells anys 20, i especialment als anys 30, quan la seva fama havia arribat al punt culminant tant a Anglaterra com als Estats Units, Sibelius només va poder reviure aquestes sensacions de triomf i de reconeixement per referències indirectes, perquè es va passar els últims 30 anys de la seva vida, a partir de 1925, a Finlàndia. No va trepitjar mai més cap país que no fos Finlàndia i fins i tot va declinar diverses invitacions per a fer gires de concerts com a pianista i especialment com a director. El seu caràcter és una barreja d'arrogància, de vanitat, d'orgull, però alhora un ésser absolutament vulnerable als desaires, ja fossin reals o imaginaris. Sibelius caia fàcilment en estats de profunda depressió, tenia un caràcter maníaco-depressiu i sempre s'estava autocorregint i autointerrogant-se. En aquells moments, en aquells anys, la precarietat del seu equilibri psíquic va fer patir a tota la gent que l'envoltava, especialment a la seva esposa Aino, amb qui va viure totes aquestes dècades. Sibelius, doncs, va passar les tres últimes dècades retirat a la vila d'Ainola i va ser aquí on va morir el 20 de setembre de 1957.

Només faltaven unes setmanes per fer 92 anys. Doncs ara sentirem un tastet de la música orquestral no simfònica que va escriure en aquests últims anys de vida creativa Jan Sibelius. Us proposem escoltar probablement l'obra, la partitura més ambiciosa que va escriure per a una representació teatral. Una representació teatral que va tenir lloc a Copenhagen, la capital de Dinamarca, de La Tempesta, l'obra de Shakespeare. Això va passar el 1926. Sentirem la segona suite, precedida, això sí, pel preludi. La interpretació va a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Göteborg, dirigida per Neeme Järvi, un enregistrament del segell BIS de l'any 1989. Aquí teniu la música que va compondre Jan Sibelius per a La Tempesta de Shakespeare.

0: Shakespeare, traduït en música per Jan Sibelius. Acabem de sentir la música incidental que va compondre aquest gran compositor finlandès, Jan Sibelius, per a l'obra teatral de Shakespeare. Música incidental composta l'any 1925 i que està dividida en dues suites precedides d'un preludi. Aquí hem escoltat una d'aquestes dues suites en la interpretació de l'Orquestra Simfònica de Göteborg dirigida per Neeme Järvi en un enregistrament del Segell Bis de l'any 1989. Una de les últimes obres simfòniques de gran envergadura que va compondre Jan Sibelius.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarría.
0: Ara sentirem una de les obres, si no l'última obra simfònica que va compondre la seva vida, el poema musical Tapiola, que data del 1926, l'opus 112.

Tapiola va ser composta l'any 1926, 3 anys abans de la seva retirada del seu silenci definitiu en el món creatiu. Un poema musical que és veritablement el punt culminant de la seva producció simfònica, el qual, segons Cecil Gray, seria suficient per assegurar-li a Sibelius un lloc entre els més grans mestres de tots els temps. Aquesta obra, Tapiola, va ser estrenada, curiosament, a la ciutat de Nova York, als Estats Units, el 16 de desembre de 1926, en un concert de la New York Symphony Society, que va dirigir Walter Domrosch, que és qui havia fet l'encàrrec de la música a Sibelius. Doncs, curiosament, Sibelius no va assistir en aquesta estrena.

Aquesta música és l'obra culminant d'aquest gènere i és també una al·legoria d'aquests monumentals boscos nòrdics, gairebé l'analogia del mar de Debussy respecte al mar que volia retratar. En aquesta obra, Sibelius evoca el poder de la naturalesa amb una grandiositat i un espant terribles, pràcticament. Un món en constant activitat, indiferent a l'ésser humà, despoblat. De totes les obres de Jan Sibelius, aquesta és la que utilitza l'orquestra d'una manera més magistral i original. Una obra que és, atenció, monotemàtica, perquè deriva tot el seu material de la idea que sentireu a l'obertura, però a més també és una obra virtualment monotonal, és a dir, està tota basada en una sola tonalitat, si menor. Només se n'escapen alguns compassos al centre de l'obra, però gairebé no es belluga de la tonalitat de si menor. De la mateixa manera que la setena sinfonia, aquesta tapiola té la característica de moure's en dos nivells simultanis de tempo. Robert Simpson ha vist una línia divisòria entre el que seria la sinfonia i el poema simfònic. Diu el següent: la setena sinfonia és com un gran planeta en òrbita, que té un moviment enorme, inexorable i aparentment imperceptible per la gent que l'habita. Però en aquest planeta s'hi poden observar els boscos de tapiola d'aquesta obra, que evidentment també es troben a la superfície d'aquest gran planeta de la setena sinfonia, que segueix donant voltes i més voltes.

Sibelius és capaç, en aquesta obra a tapiola, d'establir en pocs segons un món sonor completament propi. La seva inspiració temàtica i tota la seva vestimenta harmònica estan concebuts d'una forma molt unitària en termes de so orquestral. Substància i so no es poden separar l'una de l'altra en aquesta obra. Moltes de les empremtes de l'estil orquestral de Jan Sibelius són molt fàcils de reconèixer. Per exemple, l'escriptura en intersecció, és a dir, cordes que es belluguen en trèmolo gairebé com passen al passatge de la tempesta d'aquesta obra tapiola o el desenvolupament del primer moviment de la cinquena sinfonia. És pràcticament idèntic. Instruments de vent fent terceres, llargs acords mantinguts i sostinguts del metall que obren un sforzato pianissimo i que van desenvolupant-se en un lentíssim crescendo, amb notes que es mantenen en una espècie de pedal harmònic i amb un mode obert de textures. Tot això són aspectes que demostren l'assimilació absoluta de la música de Richard Wagner i també la música de Berlioz i la transmutació en una tècnica expressiva completament individual i personal de Jan Sibelius. I abans d'escoltar aquesta obra simfònica, aquest poema musical Opus 112, Tapiola, dir-vos que l'editora Breitkopf i Hertel li va demanar a Jan Sibelius una explicació del títol, això de Tapiola, què volia dir, per incloure-la a la partitura. Sibelius els va enviar aquest poema breu que us llegim a continuació. Allà s'estenen els ombrívols boscos del País del Nord, vells i misteriosos, urdint somnis salvatges. En ells s'està el poderós déu del bosc i en la foscor dels esperits buscants tramen màgics secrets. Aquests són els versos que Sibelius va enviar a l'editor Breitkopf per l'edició d'aquesta obra simfònica Tapiola, que reflecteixen molt clarament el caràcter i la intenció expressiva de la seva música. Tapiola, de fet, fa referència a la terra de Tapio, el déu dels boscos del nord, muntanyes i llacs gèlids d'una extensió inabastable i sense presència humana, una natura que deixa sense alè per la seva grandesa, fascinant i alhora terrible, i que sembla habitada per esperits i per éssers màgics que no podem veure, però sí pressentir. I la música ens hi ajuda. Ja ho veureu. Escolteu aquesta música simfònica, aquest poema musical Tapiola, La terra de Tapio, de Jan Sibelius, el seu opus 112, que data de l'any 1926 i que és

l'última obra simfònica que va acabar aquest compositor finlandès. La sentirem en la versió de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Colin Davis en un enregistrament del segell RCA de l'any 1999. Sentim Tapiola de Jan Sibelius.

0: Doncs així s'acaba aquest poema musical Tapiola, la terra de Tapio, una música altament evocadora de Jan Sibelius, composta el 1926. És el seu opus 112, per tant, és l'última obra composta per Sibelius per a orquestra i acabada, perquè insistim que en els últims anys de la seva vida creativa, en aquests anys finals de la dècada dels 20, del segle passat, encara va començar a fer esborranys de la vuitena sinfonia, però els va acabar destruint i no va veure mai la llum, aquesta vuitena sinfonia. Per tant, aquesta obra que acabem de sentir, Tapiola, poema musical opus 112, va ser l'última obra simfònica que va compondre Jan Sibelius abans de tancar-se durant 30 anys en aquest silenci dolorós creatiu. Aquesta obra es va estrenar a la ciutat de Nova York el 16 de desembre de 1926, dirigida per Walter Damrosch, que és qui li havia fet l'encàrrec a Sibelius, i al capdavant de la seva orquestra simfònica de la Societat de Nova York. Evidentment, Sibelius no va assistir en aquesta estrena. I aquí l'hem sentit interpretada per l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Colin Davis, en un enregistrament de l'any 1999.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarria.
0: Doncs aquí s'acaba aquest capítol dels Sincronies de Catalunya Música. Esperem que hagi estat tota una revelació, aquests detalls que us hem explicat de la biografia de Jan Sibelius i la música que va néixer enmig d'aquestes circumstàncies personals i també històriques, tot i que serà a partir de demà que us començarem a explicar tots els elements històrics, socials, polítics, bèl·lics fins i tot, perquè en aquesta època, el 1926, ja hi havia molt d'enrenou i molt de moviment arreu d'Europa. Us ho explicarem i en parlarem en els capítols que queden aquesta setmana dedicats al 1926. Demà a la mateixa hora de sempre.

0: Aquí a la sintonia de Catalunya Música amb els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Echevarria. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. A reveure.
1: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Echevarria.

0: Aquest era el tercer moviment del concert per a dos violins, corda i baix continu en la menor, Riom 522 d'Antonio Vivaldi. L'interpretaven Daniel Hope i Simos Papanas violins i l'Orquestra de Cambra de Basilea.
1: El maig arriba carregat d'excel·lència al Teatre de Sarrià. El dijous 7, el Trio Lorca.
2: El dimecres 13, el millor jazz. El diàleg entre el vibràfon de Christos Rafalides i el piano d'Ignasi Terraza.
1: Polifonia el 21 amb el cor Sine Nomine i el seu homenatge a les dones compositores.
2: I per tancar el mes, el dijous 28, Estepes Allunyades. Shostakovich i Elisenda Fàbregas amb el violí de l'Anna Trotovchek, el cello de Sebastián Hurtó i el piano de Maria Canyigaral.
1: teatredesarrià.cat. Teatre de Sarrià, el teu refugi de la gran música.
2: Deixa't portar per la llum de Haydn i la profunditat de Bach el 3 de juny al Palau de la Música Catalana.
3: La Franz Schubert Filharmonia et convida a viure una vetllada plena de contrastos, delicadesa i virtuosisme amb el concert per piano número 1 de Bach i les sinfonies Le Matin i Le Soir de Haydn.
2: Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.
4: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Bona tarda. Avui, 26 de maig, fa just 100 anys que va néixer Miles Davis. Celebració gran, la d'aquests dies, al voltant de la seva figura i de la seva música. Aquí al cafè seguim recuperant alguns dels seus àlbums clàssics i els de la sessió d'avui els protagonitza Miles amb una banda que va marcar un canvi en la seva carrera i també en la història del jazz, el seu primer gran quintet. Ens situarem al 1955 i Miles va reunir a l'estudi de gravació el saxofonista John Coltrane, el pianista Red Garland, el baixista Paul Chambers i el bateria Philly Joe Jones per gravar el primer dels 6 àlbums amb els quals va retratar el so que aquesta banda va crear durant els gairebé 3 anys de la seva existència.

How Am I to Know és aquest tema que sonava Miles Davis en quintet amb John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers i Philly Joe Jones. Aquesta mateixa formació és la que Miles Davis reunia als estudis Rudy Van Gelder de Nova Jersey el 1956 per fer unes sessions de les quals en sortirien quatre àlbums. Es van publicar com a Cooking, Relaxing, Working and Streaming, és a dir, cuinant, relaxant-se, treballant i a tota màquina amb el quintet de Miles Davis.

Urgent, aquest tema que sonava és original de Sonny Rollins, gravat amb l'esperit del directe per Miles Davis, John Coltrane, Paul Chambers, Red Garland i Philly Joe Jones. Del catàleg de Dizzy Gillespie és aquesta altra cançó que Miles i el seu quintet van publicar a l'àlbum Relaxing with the Miles Davis Quintet.

Buddy and You amb el Miles Davis Quintet en aquestes sessions d'Aires Bob. John Coltrane, Paul Chambers, Red Garland i Philly Joe Jones acompanyen Miles en aquesta balada In Your Own Sweet Way, un tema del catàleg del pianista Dave Brubeck.

el Miles Davis Quintet i la música de l'àlbum Working, un altre dels treballs de so bop que Miles, John Coltrane, Paul Chambers, Red Garland i Philly Joe Jones havien gravat en aquelles sessions per al segell Prestige gravades el 1956 i que s'acabarien publicant en quatre àlbums. Aquest concretament pertany al treball Working. Us deixo per marxar amb el primer treball que Miles Davis va publicar amb la seva nova discogràfica, el segell Columbia, que el va contractar el 1956. Roundabout Midnight és el títol de l'àlbum i també del tema de Thelonious Monk que Miles visita amb el seu quintet. Tornem amb més jazz, amb més música de Miles, avui per celebrar el seu centenari a la sessió de les 11. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: L'onzena temporada de música antiga a l'església de Sant Felip Neri ens proposa El goig de l'ànima. El 31 de maig, a l'església de Sant Felip Neri de Barcelona, l'orquestra barroca catalana, Lídia Vinyes Curtis, mezzosoprano, i Luca Guglielmi, a l'orga i la direcció, interpretaran concerts per a orga i orquestra i la cantata 170, Vernuch der Ruh, de Johann Sebastian Bach. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. El trio Wanderer, aclamat per la premsa per la seva sensibilitat, virtuosisme i per una complicitat gairebé telepàtica, s'ha convertit en una formació imprescindible en l'escena cambrística internacional. Avui els seus components, Jean-Marc Philips, Barjavedian, violí, Rafael Pidou, violoncel i Vincent Koch, piano, ens ofereixen el primer trio en piano de Brahms i el segon i últim de Schubert. Per raons exactament contraposades, les obres primerenques i les tardanes acostumen a ser molt representatives de l'essència més profunda d'un compositor. Però és sorprenent que el juvenil trio Opus 8 de Johannes Brahms i el darrer, el trio Opus 100 de Franz Schubert, veiessin la llum quan l'edat dels seus autors rondava la vintena i la trentena, respectivament. Doncs aquests dos trios, el primer de Brahms i l'últim de Schubert, són els que ens ofereixen ara el trio Wanderer. La radiotelevisió japonesa comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el juny del 2024 a la sala Kyoi de Tòquio. El sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El trio en piano va sorgir a finals del segle XVIII gràcies a la incessant creativitat de tres gegants com són Haydn, Mozart i Beethoven, els responsables de fixar els fonaments del gènere. Des del seu bressol vienès, el trio en piano es va expandir després per tota Europa i va atreure els principals compositors dels segles XIX i XX. Es van enriquir així les possibilitats expressives d'una textura única gràcies a la combinació de timbres i a la interacció igualitària entre els tres instruments, el violí, el violoncel i el piano. A mitjans del segle XIX, un jove Johannes Brahms, de 20 anys, va compondre el seu primer trio en piano, tot i que anys més tard el va retocar significativament. Però el trio Wanderer ens n'ofereix la primera versió del 1854, una pàgina clarament inclinada pel cant expandit i d'expressió poètica que contrasta amb moments rítmics i de notable vitalitat. L'estructura és en quatre moviments: allegro con moto, scherzo allegro molto, adagio non troppo i finale allegro molto agitato. Primera versió del trio en piano número 1 en si major, opus 8 de Johannes Brahms. El sentim a càrrec del trio Wanderer.

Els components del trio Wanderer ens han ofert el trio amb piano número 1 en si major, opus 8 de Johannes Brahms, en la seva primera versió, la del 1854. Una obra de joventut composta quan Brahms tenia 20 anys. Uns 25 anys abans, un també jove Franz Schubert, però en canvi ja al final de la seva vida, va compondre el seu segon trio en piano, una de les poques obres de la seva última etapa que va poder sentir abans de morir. És molt coneguda sobretot pel segon moviment, l'Andante con moto, una balada lenta d'atmosfera inquietant que ha aparegut en més de 10 pel·lícules. Sobre un ritme de marxa que presenta el piano, el violoncel anuncia una preciosa melodia que camina tenyida de melancolia. Al llarg del moviment, els tres instruments passaran tant per la melodia com per l'acompanyament. Els altres moviments són Allegro, el primer, Scherzo y Trio, el tercer, i Allegro Moderato, el quart i últim. És el trio en piano número 2 en mi bemoll major, opus 100 d'Och 929 de Franz Schubert.

Fins aquí el trio amb piano número 2 en mi bemoll major, opus 100, Deutsch 929, que Franz Schubert va compondre el 1827, molt poc abans de morir. Així s'acaba el concert del trio Wanderer a Tòquio. S'acaba el programa que hi van presentar, però encara van correspondre als aplaudiments del públic japonès amb una peça fora de programa amb Beethoven, amb el segon moviment, Allegretto, del trio en piano número 6 en mi bemoll major, el segon de l'opus 70.

0: Jean-Marc Philips Barjavedian, violí, Rafael Pidou, violoncel i Vincent Koch, piano, els components del trio Wanderer, ens han ofert aquest bis al segon moviment, l'Allegretto, del trio en piano número 6 en mi bemoll major, el segon de l'opus 70 de Ludwig van Beethoven, després d'un programa que contenia el juvenil trio opus 8 de Johannes Brahms i el segon trio, l'opus 100 de Franz Schubert. La ràdio televisió japonesa ha compartit amb nosaltres aquest concert enregistrat el juny del 2024 a la sala Kyoi de Tòquio i que hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Música de George Gershwin per continuar la programació de Catalunya Música. Sentirem la suite Catfish Row de l'òpera Porky and Bess, una suite orquestral que conté alguns dels fragments més coneguts de l'òpera, com per exemple el tema Summertime. En sentim la interpretació de l'Orquestra Simfònica de St. Louis sota la direcció de Leonard Slatkin.

Les àries i cançons més conegudes de l'òpera de George Gershwin, Porky and Bess, queden recollides en aquesta suite titulada Catfish Row, que ens ha ofert l'Orquestra Simfònica de St. Louis, dirigida per Leonard Slatkin.

0: Montserrat Torrent, que és una persona cabdal a la meva vida. Segurament la persona és la persona culpable de que em dediqui a l'orgue, perquè em va demostrar que, tot i la seva capacitat abstracta que m'ha dit abans d'expressió, l'orgue també podia parlar directament a l'ànima humana, i ella m'ho va demostrar i em va fer veure l'orgue d'una manera molt més propera i molt més fantàstica. La veritat és que és una persona que m'ha canviat el futur, diguem, i això fa que m'hi dediqui i m'hagi dedicat durant molts anys a l'orgue, no?
1: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de David Malet, pianista i organista.

0: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
1: La Traviata, el títol més popular de Giuseppe Verdi, amb la soprano lleidatana Montserrat Seró en el seu debut com a Violeta, la cortesana que ho sacrifica tot per amor. L'acompanyaran Andrés Sánchez Juglà, tenor, com Alfredo, i el baríton Àngel Òdena, en el rol de Germón, dirigits pel mestre Daniel Gil de Tejada, al capdavant del cor Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès.
0: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.
2: Catalunya Música.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general.

0: Albert Torrents i Marta Lanau.
1: Som dimarts 26 de maig, tenim per davant una nova hora de ràdio a l'Assaig General de Catalunya Música, com sempre, amb música i notícies, avui també música en directe, i els seus protagonistes.
2: Doncs ara és moment de saber quins són aquests protagonistes i aquests temes.
0: Avui, a l'Assaig General...
2: Doncs avui, per començar, ens acompanyen quatre convidats. D'una banda, Jordi Feixa, programador del Festival Talents Jazz, que té lloc anualment a La Pedrera, com molt sabreu, i del qual avui doncs, en volem repassar la 5ª edició. També tenim amb nosaltres tres músics que hi participaran, que són Lola Peñaranda, Fèlix Bosch i Borja Lange. Doncs en parlarem d'aquí a uns instants i de moment ja els podem saludar. Molt bona tarda i molt benvinguts.
3: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
5: Hola.
1: També passarem uns minuts per Andorra, on és a punt de començar una nova edició del Festival Clàssic And. Com ha estat habitual els últims anys, es reparteix en dos caps de setmana, aquest i el vinent.
2: També parlarem de música d'arrel, concretament la del grup mallorquí Pitxorines, que dissabte actuaran al Centre Artesà Tradicionarius presentant el seu segon disc.
1: I els últims minuts seran per una proposta que combina el jazz amb la música coral. Tindrà lloc també aquest cap de setmana a Granollers, en temporada del Teatre Auditori i dels cors de la Societat Coral Amics de la Unió, que compartiran escenari amb el Martí Ventura Ensemble per interpretar obres que ha compost ell mateix. Es tracta d'un projecte que dona continuïtat als pecats del cor que es van presentar ara fa 20 anys. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de dimarts. Sense més preàmbuls, comencem de seguida.

0: Doncs un dia més comencem el programa parlant de jazz, sobretot de jazz emergent, perquè ja ho acabem d'anunciar. Avui parlarem d'aquest festival que és el Talent Jazz, que torna a la Pedrera des del dia 29, per tant ja aquesta setmana, i fins al 31 de juliol passaran doncs, unes quantes propostes, això, del jazz més jove, emergent, visionari, no sé quins altres adjectius podem posar. Jordi, és Jordi Feixa, que l'acabem de saludar, programador d'aquest festival. Cinc edicions, Jordi, vol dir que ja està plenament consolidat, no?
1: Sí, hola, bona tarda. Sí, bueno, en primer lloc, sempre dic que perquè la història del Talent Jazz és també història d'aquest programa, perquè sempre ens convideu molt amablement i és un plaer pues, vindre aquí i portar música en directe. Totalment, el que sigui la cinquena edició el consolide, però sobretot el que el consolide és aquesta sinergia que es fan amb les escoles, perquè avui, per exemple, que venim a presentar, tot i que només hi ha tres representants, i venim a presentar el que és la primera Big Band Talent Jazz, que és una Big Band formada per alumnes de les tres escoles. Jo crec que és un esdeveniment a nivell de ciutat, jo crec que de país i únic, bueno, únicament no s'havia fet mai, i jo crec que a nivell europeu fins i tot, no? És extraordinari com alumnes de diferents escoles no? conviuen. A més, l'hem treballat conjuntament amb les tres escoles, hem volgut que les tres escoles hi fossin present d'una manera que hi hagi tres directors, perquè que els assajos se facin a les tres escoles, per tant, no sigui una experiència únicament el concert, sinó que sigui tot aquest aprenentatge, perquè molts d'aquests músics ja toquen en directe moltes vegades barrejats, però com a projecte així, jo crec que no s'havia fet mai i ho noto primer amb el que estem fent i amb la reacció també de les escoles. Per tant, es consolida perquè hi ha aquesta complicitat i aquestes ganes d'anar fent projectes, no? De créixer amb els projectes que conformen el Talent Jazz. Perquè com tu bé dius, és el talent, però vist, diguéssim, des de molts prismes, no? És el talent d'aquests joves músics, és el talent també dels professorat que tenim a les escoles que acompanyen amb aquests músics, ja sigui dirigint la Big Band, però també amb altres propostes que fan com de mentoratge. Vull dir que hi ha moltes maneres i jo crec que cada proposta té alguna cosa especial, o intentem, vaja.
0: Aquestes tres escoles, perquè quedi clar, són el Taller de Músics, l'ESMUC i el Conservatori del Liceu, i com tu deies, Jordi, això no fa sinó mostrar tota aquesta feina que hi ha al darrere, no? Aquests anys d'estudi, de preparació...
1: Sí.
0: Quan veiem músics a un escenari, està bé recordar la feina que hi ha al darrere.
1: Sí, sí, totalment. Quan recordàveu que portàvem 5 anys, recordo que des de la Fundació Catalunya a la Pedrera, quan va néixer aquest projecte, neix just després de la pandèmia, no? I la pandèmia va fer un clic de dir els músics en directe tenen una vulnerabilitat molt gran, com ja sabem tots, però és que a sobre, aquests músics que estan a les, una de, o sigui, el nivell d'escola d'aquest país és molt alt, que estan tocant allà, si no els som capaços de donar-los sortida, hauran de marxar a tocar fora. Per tant, neix d'una necessitat que jo crec que encara no està solucionada. Vull dir, per molt que nosaltres som un petit, no? Des de la Fundació Catalunya Pedrera, aportem una mica, però la idea no és només aquest festival, sinó que aquest festival sigui com un altaveu i que es programi moltes més propostes, i així ens ha estat, perquè alguns dels que s'han programat aquí després han anat a altres festivals, recordo a l'Alternatilla, a les Illes Balears, etcètera, no? D'una mica de fer de xarxa entre ajudar amb aquests músics al moment més vulnerable, no? Entre que acabes la carrera i comences la teva vida professional. I aquest és el punt fort d'aquest festival.
0: Doncs, si et sembla, anem ja desgranant qui són els protagonistes d'aquest festival i hem d'aturar-nos justament amb les dues propostes amb què s'obre, no? Dies divendres i dissabte, que és la Big Band Talent Jazz, que és un projecte nou.
1: Sí, bueno, dijous i divendres, eh? Dijous és més...
0: Dijous i divendres.
1: Sí, el divendres és el dia que està obert. Sí, aquest, com dèiem, nosaltres, quan pensàvem ja des de... Portem treballant des de l'octubre, no?, diguéssim, ja quan, després d'estiu, ja vam començar què podíem fer que fos una cosa significativa. I a mi, Sempre que vinc aquí em tens explicar el mateix, no? Que jo quan vaig a les escoles veig la quantitat de coses que fan més enllà d'aprendre un instrument, no? Uh-huh. I el que volíem era anar un pas més enllà amb aquestes escoles i fer una cosa que fos un treball conjunt. I d'aquí neix, i gràcies a, també a doncs, que les tres escoles s'han ficat molt bé, han cregut molt amb el projecte, i això, doncs, ara, aquests dies, ells poden parlar millor també de lo que ha significat aquests assajos que han fet ara des de divendres, dissabte, diumenge i dilluns, intensos, amb diferents, no?, directors, un de cada escola. Per tant, era una experiència que volíem que fos com l'acte de presentació i a la vegada que unís aquesta manera d'entendre el talent jazz.
0: Mm-hmm. Som ben bé una desena o una dotzena de músics. No sé si algú de vosaltres això vol explicar una mica, no?, l'experiència que en començar, en aquesta Big Band Talent Jazz i una mica potser el repertori o la manera d'enfocar els assajos i la preparació. No sé qui vol començar.
2: Doncs, ens van enviar el repertori un parell de setmanes abans i doncs teníem tres assajos tancats a les tres escoles i poca cosa més, la veritat. La veritat és que ha sigut un repertori que està molt bé, que ha sigut, està bastant encertat i... Uh-huh. I poc més.
0: I a més té tres directors, que són, no?, la Irene Reig, que vindria en representació de l'ESMUC, com si diguéssim, l'Oriol Vallès en representació del taller de músics i Sergi Vergés del Conservatori del Liceu, no? Per tant, aquí també es poden unir talents de direcció de Big Bands i maneres diferents de veure la música, no?
1: Totalment. Jo els hi preguntava, no?, com havia estat aquesta experiència en cada un d'aquestes diferents maneres d'entendre la música, fins i tot. Tot que... I això que ha dit del repertori crec que és molt important. Es va optar per un repertori molt de Big Band, molt clàssic, si tu vols, però a la vegada que dona lluïment a que cada músic es pugui... Que has dit 10? No, són 17.
0: 17.
1: Més els,
0: és que no
1: més...
0: els he comptat. Fet una cosa aproximada, així, visualment.
1: Doncs 17 però... més les veus, que ens anem a una vintena de músics a que no sé ni com ens hi ficarem, però dona també, volíem un repertori molt clàssic que donés joc a la formació clàssica de Big Band amb tots els seus elements, perdona. Mm-hmm.
0: No sé si en Borja volies dir alguna cosa.
3: A mí me gustó muchísimo la idea de poder trabajar con Sergi Vergés, por ejemplo, con Irene y con Oriol, y como decías, las diferentes maneras que tienen de guiar a los músicos o de hacer alguna aclaración de algún pasaje. Ahí se, al menos en mi caso, yo me llevo buenos recuerdos y aprendizajes. Muy lindo.
0: Segur que sí. Doncs tornem a recordar que la Big Band Talent Jazz actuarà dijous i divendres al Terrat de la Pedrera, que és un

0: Un lloc super singular i que si no hi heu estat, també és una bona manera de descobrir el terrat i l'edifici, no?
1: Totalment, jo crec que és a dir, l'atractiu d'aquesta proposta és jo crec que

0: 5 de juny, és Ara Martí Quartet. De fet, són noms que potser ara mateix no ressonen molt entre el gran públic, però se'n sentiran a parlar, perquè sempre passa, no?, com deies.
1: Sí. Sí, sí, aquí és el que ens agrada. De fet, ens va passar, us recordeu, amb la Marta Durán, que va tocar el primer any, l'any següent va tornar a tocar perquè ja va presentar un disc, i per nosaltres això va ser, no?, va ser com tancar una mica un cercle. L'Ara Martín també té aquest component, no?, de, a més, veu d'un jazz molt clàssic, que és de, jo diria, d'aquells quartets de club, de tota la vida, no?, i amb un talent, amb una veu, ella també fins i tot ja està fent de professora en alguns moments, i com a formació, jo crec que és d'aquelles formacions que a poc a poc se sentarà com una de les formacions importants del jazz més clàssic de la nostra ciutat, no?
0: Podem seguir, amb el
1: cartell. Podem seguir, fem una mica de repàs. Clar, aquí tenien, aquesta és, com comentàvem, ja d'una part, aquesta idea de donar visibilitat a certes propostes, diguéssim, que creiem que es poden consolidar, que seria el cas de l'Ara Martín, però també de Barcino Quartet o Mr. Floristan, etcètera, no?, que són formacions que just ara estan començant, que trauen potser el primer disc o trauran el primer disc en breu, per tant, donar-los aquest suport que necessitaven. Després, altres propostes, com la que ve el 12 de juny, que és amb el Mingus Reunion, que ja té aquesta voluntat de mentoratge, no?, és a dir, surt més d'una proposta del conservatori purament formativa, però a la vegada dona espai als músics, una mica com la Big Band, però liderats per un altre professor, no?, i que és entre músic i professor, i els ajuda amb aquest mentoratge tant dintre de l'escenari. Després tenim la Peñaranda Garrido Quartet, que és un quartet format per músics extraordinaris, és a dir, són superjoves, però jo crec que ja sigui amb el seu quartet o sigui cada un individualment, serà una proposta excepcional. No sé si, ja que tenim a tu avui aquí, si vols dir alguna cosa del que ens esperarà.
2: Sí, doncs, sí, a més és una formació una mica singular, perquè vam decidir tocar en formació quartet piano-les, sense piano. I, bueno, és una proposta que ens va sorgir de voler presentar una proposta, i vam dir, què fem? I l'Àlvaro em va escriure i em va dir, doncs presentem això. I sí, tenim ganes de tocar a la Pedrera. I tocarem alguna composició meva, alguna composició de l'Àlvaro, alguns estàndards també. I això, amb moltes ganes.
0: Segur que sí. Això serà el 19 de juny. Estava pensant, Jordi, que no deu ser fàcil l'elecció per confeccionar cartell, perquè hi ha molta oferta, realment.
1: Molt complicada, i cada vegada quan se te queda alguna proposta que dius que podrien tocar... Això que ha comentat, hi ha vegades que són convocatòries obertes de pròpia escola, no? Cada escola obre una mica la convocatòria per veure quines propostes. També és interessant això, perquè a vegades fa que el músic, o sigui, l'estudiant en aquest cas, agafi aquesta rapidesa de, vinga, presenta una proposta, perquè si no, no et vindran a buscar, no? Hi ha d'haver un cert de voluntat de dir, vinga, doncs ens unim nosaltres, presentem una proposta que no sigui tan donada com te vinc a buscar tu, exactament. Llavors aquí ja això fa que sorgeixin propostes. Aquesta, com deia ella, és de la Peñaranda. És singular perquè no hi ha piano, que és una voluntat pròpia, no?, i li dona un altre tipus d'harmonització. Hi ha composicions pròpies que també demostren la seva manera de compondre, que també és interessant. I això que deies de lo difícil, per exemple, aquest any, la propera, que és el 26 de juny, del següent de la Peñaranda Garrido Quartet, és l'Eclipse Group. I aquesta, per exemple, és una proposta que ens fa moltíssima il·lusió també, perquè és de l'Eugènia Serra, que l'any passat va tocar, recordeu, que a més la vau gravar i va ser magnífic. Doncs ella s'ha anat a estudiar a Amsterdam. I a Amsterdam, amb alumnes de tot el món, és a dir, amb un mallorquí, amb un americà, amb un altre... d'altre, no sé d'on ve, no voldria equivocar-me, doncs han format un quartet allà i han dit, Jordi, ens agradaria que poguéssim tocar aquí a la Pedrera, perquè seria com també una mica el que et deia de tancar el cercle. Doncs també és una proposta que van dir, què més que donar continuïtat, no?, amb aquests talents que s'han anat a estudiar fora, que també tingui la possibilitat de portar-ho i portar aquest talent aquí. Per tant, també ens feia molta il·lusió.
0: Seguint amb el cartell, el 3 de juliol, projecte Jolas.
1: Sí. Aquesta proposta és amb el taller de músics, amb l'ESEM, el que sempre fan és treballar una residència, no? És a dir, demanen a un músic, us en recordeu que algun

0: Una vegada havien presentat que ho feien amb el Centre Nacional de la Music. Uh-huh. Aquest any ho fan amb l'Escola de Bilbao, de música. I aleshores el que fèiem és que un músic de Bilbao ve aquí i fa una residència amb músics d'aquí. Per això encara no tenim els noms, perquè ell ha de vindre, triar els músics i fer una residència d'una setmana, i després això es tocarà aquí al Festival Talent Jazz, s'estrenarà, i després també se n'anirà a tocar en un festival del País Basc. Per tant, hi ha aquesta comunió entre escoles.
1: Uh-huh. 10 de juliol, al Jonas Díaz Group.
0: Jonas Díaz, una mica com aquesta idea de joves talents, perles, que són molt joves, que seran, jo crec que ja el futur del jazz d'aquest país, que ens ha passat alguna vegada, no, ja no tant per la seva formació, que pot ser que la seva formació, sinó com els que l'acompanyen, i ell mateix, jo crec que ja són el present i el futur del jazz del nostre país. I ens venia molt de gust que presentés una proposta també que parteix d'estàndards de jazz clàssics, però també veu de pròpies composicions, etcètera, etcètera, no?
1: Uh-huh. Vaig seguint, eh? En queden tres. El dia 17 de juliol, premi al jove talent de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya. Per tant, aquí suposo que és Edu Cabello, no?
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Ens fa moltíssima il·lusió perquè, a més, és una proposta... Jo crec que l'Associació de Músics de Jazz i de Música Moderna de Catalunya han fet una... O sigui, quan donen un premi, no?, tenen molt clar la voluntat de com poden ajudar amb aquest músic, no?, donant-li aquest premi. És a dir, no hi ha una voluntat de fer i ja està, sinó de seguir la seva trajectòria. És una proposta maquíssima, diferent, una mica, fins i tot, no et dic complexa, però sí que té amb molts matisos, no és la proposta que et vindre de primeres de jazz, per tant, sí que hi ha una aposta també de mentoratge, de seguir amb aquestes propostes, a vegades, que surten una mica de les línies, pues, més estàndards, i molt rica amb música, que veu de la música llatinoamericana, però també veu d'altres influències, inclús de la contemporània, per tant, jo crec que també és una d'aquestes joietes que ens fa molt de gust, no?, amb aquesta aliança i escoltant l'ecosistema musical del país, no?, d'altres que fan les altres entitats, i també com ajudar-nos en aquest suport, no només ell, sinó que amb el festival i amb l'associació.
1: Que al final és fer xarxa, no?
0: Totalment.
1: Ajudar-vos entre tots.
0: Sí.
1: Doncs les dues perles més que falten, Mrs. Floristan i Barcino Quartet.
0: Sí, Mrs. Floristan, una proposta que jo crec que és la més... pot ser que s'allunya més del jazz clàssic, és una que veu entre el soul i fins i tot a vegades el pop. És una proposta que surt del taller de músics, que jo crec que aquí hi ha una voluntat compartida, no?, de donar-li suport amb aquestes propostes una mica que poden connectar molt amb el gran públic, i això des del taller de músics sempre tenen molta... no?, molta mirada cap a aquestes propostes de veus femenines que barregen el soul, el pop, inclús electrònica, i no deixar, no?, i unir-les aquí al festival. I l'última és el Barcino Quartet, també és una mica de aquesta línia de joves músics que ja tenen una voluntat de començar, no?, d'enregistrar un disc, de començar a sentar una carrera com a quartet, molt joves i amb una molt bona projecció, més bevent d'un jazz clàssic, el quartet clàssic de tota la vida.
1: Doncs això serà l'últim dia d'aquesta cinquena edició, el 31 de juliol. Ara el que ens agradaria és fer aquest tast en directe, i és hora de preguntar a la Lola, al Fèlix i al Borja què ens heu preparat i una mica per què ho heu escollit.
2: Tocarem I'll Be Seeing You. Bueno, l'hem decidit a les tres, en plan, parlant, estàvem decidint a veure quin tema feia, i hem dit, pues aquest ens el sabíem els tres i ens agrada molt els tres. Sobretot, bueno, amb el Borja vam parlar una versió que hi ha de Chris Chick, que ens agrada molt, el Fèlix també em diu que sí, i res, això, I'll Be Seeing You.
1: Molt bé, doncs si voleu ja podeu prendre posicions. Ara sentirem a Lola Peñaranda, Fèlix Bosch i Borja Lange, saxo, contrabaix i guitarra.

0: Ho acabem d'escoltar en directe. Ells són Lola Peñaranda, Fèlix Bosch i Borja Lange. Formen part d'aquesta Big Band Talents Jazz, que és un projecte nou d'aquest festival que es fa a La Pedrera, que comença aquest dijous, justament. Per tant, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat amb la vostra música i moltes gràcies també a en Jordi Feixa, que ens ha estat explicant un any més la filosofia del festival. Que vagi molt bé.
1: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general.

0: Un recital de la mezzosoprano letona Elina Garanča, acompanyada al piano per Matthias Schulz, encetarà aquest divendres la quarta edició del Festival Clàssicant. Fins al 7 de juny s'han programat en diversos espais emblemàtics d'Andorra una desena de produccions simfòniques i propostes escèniques, com sempre amb la voluntat de posicionar el país com a referent cultural. I coincideixen la direcció del certamen i el ministre andorrà de Turisme i Comerç, Jordi Torres, que sentim.
1: Des d'Andorra Turisme, així ho hem defensat des de fa temps, que iniciatives culturals d'aquestes característiques, amb aquest renom i amb aquesta qualitat, doncs, fan que enriquim l'oferta que tenim al país, que ja de per si tenim una oferta doncs, molt variada i molt àmplia, però amb el Clàssicant jo penso que és, com dirien els francesos, la cerise sur le gâteau, és a dir, és una miqueta, d'alguna manera, una gran manera d'explicar com veiem la cultura i com la volem posar de relleu.

0: Després del concert inaugural de Garanxa, la programació del Festival Clàssic Ant continuarà dissabte amb una producció de Carmina Burana, de Karl Orff, a càrrec de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, l'ONCA, la Jove Orquestra Simfònica de Galícia, el Cor de l'Orquestra Simfònica de Galícia i el Cor Infantil Amics de la Unió de Granollers. I diumenge serà el torn de l'òpera Il Combattimento di Tancredi e Clorinda de Monteverdi. Durant tot el cap de setmana també s'ha programat la proposta La Passió de la Casa de la Vall. El director artístic del festival, Joan Anton Reggi, la defineix amb aquestes paraules.
1: Aprofitant aquesta remodelació, aquesta restauració de Casa de la Vall i amb la complicitat del Consell General, tindrem un espectacle itinerant per dintre de Casa de la Vall que durarà 25 minuts. És un recorregut al voltant de la música de Bach i de les seves passions i en diàleg amb les pintures de la Passió de Crist que hi ha als murs de la sala de passos perduts de Casa de la Vall. Aprofitant aquestes pintures i aprofitant Casa de la Vall, farem aquest recorregut amb textos i amb música de Bach en aquest espectacle itinerant que es podrà veure dos cops el dia 30 i dos cops el dia 31 i que serà gratuït.

El Festival Classicant culminarà la setmana vinent amb un espectacle de la companyia de dansa de Nacho Duato, un concert de Waturu Hirai, guanyador del Festival Sax Fest de l'any passat, i un del pianista Christian Zacarias, acompanyat del Leipzig Quartet. També s'oferirà el concert Jardins de Somni de les andorranes Míriam Manovens i Isabel Fèlix, i el cartell es clourà amb la proposta de música i paraula Cassandra, protagonitzada per la reconeguda actriu francesa Fanny Ardant. No faltarà un espectacle familiar de nova creació, òpera, de la companyia de Marc Gómez, que es podrà veure de manera itinerant tant dissabte als carrers d'Andorra.

0: a la Vella com diumenge a Ordino. La titular de Cultura, Joventut i Esports del Principat, Mònica Bonell, subratlla la qualitat de la programació.
1: És una oportunitat excel·lent per projectar Andorra a través de la cultura, a través de totes aquestes propostes i sense, com he dit, sense aquesta col·laboració compartida público-privada, doncs això no seria possible. Per part del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports hi participem perquè d'aquesta manera contribuïm a fer accessible una oferta cultural de primer nivell a un públic ampli i també doncs, a poder oferir tota aquesta programació tan diversa i amb diferents varietats de formats i propostes.
0: Alguns dels escenaris dels espectacles de Clàssicans seran l'Auditori Nacional d'Andorra, les esglésies de Santa Coloma i Ordino i la Casa de la Vall, a més de la carpa que s'instal·larà, com l'any passat, al Parc Central d'Andorra la Vella.

0: Doncs els detalls del clàssic cant ens han portat fins aquí quan passen 2 minuts i mig de 6:45. Seguim endavant repassant l'actualitat. I us comentem això, que el Liceu ofereix aquest cap de setmana 2 funcions per públic familiar del nou espectacle Al cor del Liceu.
1: Es tracta d'una proposta immersiva per viure el cor de l'òpera des de dins. L'espectacle és una de les 4 noves produccions que s'hauran estrenat aquesta temporada amb motiu del 25è aniversari del Petit Liceu. Té lloc al foyer del teatre i compta amb direcció d'escena i dramatúrgia de Marc Rosic, direcció musical de Pablo Asante, arranjaments i composició de Jordi Cornudella i coreografia de Roberto Alonso.
0: Dissabte, 9 concert de l'Associació d'Exalumnes del Conservatori Municipal de Música de Barcelona.
1: En aquest cas anirà a càrrec del trio format per Judit Botella, flauta travessera, serà Alba de Pablo Violí i Ani Amatuni al piano, que interpretaran obres de Johann Sebastian Bach, Nino Rota, Mel Bonís i Bohuslav Martino dissabte a les 11 del matí a la Sala Vermella del Centre.
0: I una notícia trista, mor Sonny Rollins, llegendari referent del jazz durant diverses dècades.
1: El saxofonista nord-americà, que ha mort a l'edat de 95 anys, va desenvolupar una carrera on va col·laborar amb mestres com Miles Davis, Dizzy Gillespie i Thelonious Monk. En l'extensa discografia de Sonny Rollins destaquen discos com Sonny i Rollins with the Modern Jazz Quartet, Tenor Madness i Saxophone Colossus, àlbum que integra l'estàndard St. Thomas, una de les peces més conegudes de la seva faceta de compositor.
0: I Magali Sare, Olivias i Júlia Colom participen al Festival Poesia i Més.
1: La 21a edició del festival que organitza la Fundació Palau tindrà lloc de l'1 al 12 de juliol a les poblacions maresmenques de Taià, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Dosrius, Vilassar de Mar, Mataró, Alella i Caldes d'Estrac. Una 50ena d'artistes de diferents disciplines i generacions posaran la poesia en valor, en formats singulars i exclusius. Magali Sare, Olivias i Júlia Colom són algunes de les propostes musicals incloses al festival, que enguany incorpora una direcció bicèfala amb el director i autor Leonardo Granados i el poeta i traductor Gabriel Ventura.
0: I seguim ara endavant amb el segon reportatge.

0: Dissabte, dia 30 de maig, el grup mallorquí Pitxorines arribarà al Centre Artesà Tradicionarius per presentar el seu segon disc, Safalda Girada, i no ens equivoquem si situem la formació com un valor en alça dins de l'escena actual de música d'arrel. Format fa només 3 anys, el projecte integra 8 músiques mallorquines i reuneix instruments de l'àmbit clàssic com la viola, el piano o la flauta travessera, amb d'altres del llegat popular i tradicional com les xeremies, el tamborí o el flabiol. Aina Dramunt, component del grup a càrrec de la veu i la percussió, ens fa una presentació del nou disc.
1: I en aquest segon disc, sobretot, reivindicam l'artesania, els oficis, les cançons de jugar, són molt importants, també són cançons populars, no? De...

0: cantonades populars, coses tristes, alegres, jugam una mica amb tot aquest imaginari, però sobretot posam artesania en el centre i no hi ha cosa més artesana, crec nosaltres, que fer música, no? Fer música com qui arregla sabates o escriure música d'una manera molt artesana, com qui fa panades, no? Una mica aquesta simbiosi, tot plegat.
1: La resta de pitxorines són la flautista Maria Adrobé, que comparteix instrument amb Rosa Garcias, Beatriz Torres i Carmela Cristos, viola i violoncel, respectivament, Macé Jara com a contrabaixista, Sílvia Ratxac al piano i Bel Miquel a la percussió. Amb arranjaments propis, el grup aconsegueix donar un punt de vista i una manera de funcionar que s'encamina a trobar un segell sonor reconeixible.
0: Per exemple, les composicions d'aquest disc sí que na Massi Jara pues, ha arranjat algunes coses, na Carmela també, na Rosa també, jo també. Llavors també s'han fet grups de compo, o sigui, per exemple, mesclat de boleros, és un arranjament de Nabel, Miquel i na Maria. Tres i tres és un arranjament de na Sílvia, na Maria i Nabel. O sigui, estan intentant trobar la fórmula perquè nosaltres tampoc en tenim ni idea i és una mica a prova de... que se diu això, de prova raó, no? Crec que amb aquest segon disc també entenem pitxorines com un so comú i més o menys les decisions se van agilitzant. I, però bueno, com que tot és assembleari, també mola tenir un espai per tenir reflexió i debat.

0: Dissabte, doncs, Pitxorina serà en el Centre Artesà Tradicionarius, un escenari que ja havien trepitjat per presentar el primer disc, Un so qui no es gasta, àlbum pel qual van ser mereixedores, per cert, en la categoria de millor disc de folk d'un guardó dins dels Premis Enderroc de la Música Balear. El ressò que comporta un reconeixement com aquest ha contribuït, sens dubte, que ara, el segon disc, puguin comptar amb col·laboracions com les de Miquela Lladó o Judit Nederman, que posa veu a la versió de Pere Gallarí. Són elements d'un projecte on també hi han tingut a veure els backgrounds diversos de les components que poden venir del tradicional, de la clàssica o del jazz.
1: Sempre m'agrada, personalment, com a Anya, m'agrada parlar del jazz com a so, com a manera de veure sa música. I en aquest cas està present dins la música de Pitxorines perquè hi ha improvisació. Si hi ha improvisació, estan parlant de música creativa i sempre ve una mica d'aquesta base del jazz, que concretament és la meva formació, no? Llavors sí que tenim aquestes pinzellades. El fet de tenir aquests instruments que provenen de la música clàssica i que també altres companyes hagin estudiat música clàssica també ens fa tenir pinzellades d'aquest estil, perquè en com pensam el fraseig, en com escrivim la música i en com veiem aquesta part que s'assembla una mica més a l'estil, no? El fet d'arranjar, d'escriure, nosaltres tenim temes que anem en partitura, en paper, com donen arranjament més clàssic, no? Més tradicional.
0: Reconegudes també amb el Premi Gota d'Oli 2024 que atorga el Consell de Mallorca, també tenen a la seva discografia l'EP de Nadales, Floquets i Neules. Per qui vulgui compartir l'energia del directe de Pitxorines, recordem que fan parada dissabte al Centre Artesà Tradicionarius en el marc del cicle Trat Primavera. El concert està programat a 2:15 del vespre.
2: Però si no en tenia de cançó.

0: Doncs amb aquesta música hem arribat fins ara. Ens anem acostant a 3:15. De fet, falten 3 minuts llargs i presentem ja l'última entrevista del programa. Tenim amb nosaltres, com hem anunciat en el sumari, Josep Vila, Jové i Martí Ventura, que venen a presentar-nos l'espectacle que es podrà veure aquest dissabte al Teatre Auditori de Granollers i que dona continuïtat als Pecats del Cor presentats ara fa 20 anys per aquestes mateixes entitats. Fem una petita pausa i de seguida els saludem.
1: Catalunya Música. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música.
2: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.
3: Assaig General, el programa d'actualitat musical de Catalunya Música. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.

0: Sense més preàmbuls, doncs, parlem ja d'aquest espectacle que es podrà veure diumenge a les 6 de la tarda a Teatre Auditori de Granollers, a la Sala Gran, evidentment. 7 pecats, 7 virtuts i una sola veu, la del jazz. És una fusió, per dir-ho d'alguna manera, d'alguns dels cors que coneixem bé de la Societat Coral Amics de la Unió, el Cor Veus, el Cor Jove i el Cor de Cambra de Granollers i el Martí Ventura Ensemble. I és per això que ens acompanya d'una banda el Martí Ventura, evidentment. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I també, com no podia ser d'altra manera, en Josep Vilajuvé. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Per presentar-nos aquest espectacle que, de fet, els que siguin molt, molt, molt fidels vostres recordaran que fa 20 anys ja vau presentar una cosa amb un títol que pot dur a pensar que té alguna cosa a veure amb aquest, no? Que aquells pecats del cor de l'any 2006.
2: Sí, exacte. No pot pensar, sinó que ho és tal qual. En aquell moment celebràvem els 10 anys del naixement del projecte d'Escola de Música i ho vam fer ja d'una manera agosarada. Doncs va ser... vam demanar que ens deixessin fer el concert al Palau de la Música i així va ser, vam poder tots els nostres grups actuar en un concert que alguns encara em troben pel carrer i em diuen mai he anat a un concert tan llarg com aquell. Doncs allà va ser on aquell concert portava el títol 10 anys, 10 estrenes i doncs cada grup estrenava una estrena d'un músic amb qui teníem relació i llavors doncs en aquesta llista no hi podia faltar el Martí Ventura per la relació personal de tants anys que ens uneix. Ell ara us en parlarà, és un mestre del jazz, un gran pianista de jazz i també un molt bon compositor, i llavors vam voler aprofitar això, va fer aquesta obra, que en aquell moment va ser pel cor infantil, diríem, i que després més endavant doncs, ha volgut readaptar per cor mixt i és el que forma part, és una de les parts d'aquest concert de diumenge.
0: Val. Doncs expliqueu-nos abans, si vols, d'aquest projecte concret, Martí, aquesta relació personal que ara deia en Josep, que ens ha explicat fora de micròfon, que ve de que éreu uns crios, no?
1: Ve de l'adolescència.
0: Ah, val. Tots dos sou de Granollers.
1: Tots dos som de Granollers.
0: I heu coincidit...
1: I vam coincidir en això, amb l'agrupació excursionista, i això, quan érem adolescents, i després ja cadascú va fer el seu camí, però després, quan ja, ell ja estava dirigint els cors d'Amics de la Unió, ja era un músic de jazz, anava fent les meves coses, i vaig portar la meva filla a cantar amb el seu cor

0: doncs aquí va vindre la cosa de la meva necessitat d'escriure alguna cosa perquè aquest cor que en aquells moments ja començava a sonar diferent que molts cors.
1: Exacte, perquè ara ho anava a dir, us hem vist fer tantes coses diferents, Josep, que ara no ens sorprèn tant, però fa 20 anys potser encara era més novedós que ara, no?, fer una, aquesta mixtura amb el jazz i la música coral.
2: Sí, bueno, jo sempre he tingut clar que una part del projecte, sobretot, era una part és artístic, però una part és pedagògic, i llavors crec que és molt important donar aquestes eines, aquests diferents elements de tipus de música molt diferents. De fet, però, en cap cas he inventat res i ni tan sols aquí en el país. Jo en aquells moments era un gran seguidor de l'Òscar Boada i del seu projecte en el Cor Vivaldi, exactament el seu cicle de les quatre estacions. El que ell feia era cada any fer una cosa completament diferent. I de fet, alguns dels estàndards que vam gravar en aquest disc de 2006 i que sonaran a la primera part del concert aquest diumenge per part de veus, els vaig conèixer i els vaig descobrir amb ell, amb l'Òscar.
1: És veritat. Bé, doncs, explica-nos una mica això. Com va anar, si voleu, recordem una mica aquells 20 anys, aquells pecats del cor i en què es diferencia, o més enllà de l'aplicació de les veus mixtes, aquest projecte que sentirem diumenge?
0: Bueno, es diferencia sobretot per aquesta ampliació del projecte amb les virtuts, que en aquest cas són per al cor jove, i això, vam decidir de fer aquesta gran obra amb pecats i virtuts amb el cor de cambra i el cor jove. I això ho vam fer aquí. Potser l'element principal que no hem nomenat és el tema de la selecció dels textos, dels poemes, que en el cas dels pecats del cor va fer la meva excunyada, Montse Marçal. Trobo que van ser molt ben escollits els poemes, i en aquest cas ens ho ha fet a l'Esteve Plantada, també molt ben triats, trobo, i això és el que m'ha inspirat a mi a fer les noves set virtuts.
3: A mi ara m'hi una pregunta que suposo que és òbvia, com, o quin és el repte, o com es pot guardar l'essència d'aquests poemes en clau jazzística i sense caure, anava a dir, ho dic d'una manera molt simplista, en clixés com el gospel, per exemple, no?, que pensem en grans cors o moltes veus, no? Quan pensem en jazz vocal, clar, pensem en una cosa més minimalista, entre cometes,
0: Bueno, és una pregunta que em faig en cada moment que escric qualsevol nota d'aquesta manera, perquè sempre he sigut un gran amant de la música coral. O sigui, jo de jove també cantava amb corals, i la música coral sempre m'ha tret, i el jazz per altra banda, per dir alguna cosa. Llavors aquí ho estava intentant ajuntar, i com molt bé dius tu, això ho has de fer tirar cap a alguna banda, cap al gospel, cap al blues, cap... Bueno, i no m'hi capfico gaire, intento que el que podríem dir que el que més s'assemblen tots és el format d'un estàndard, d'una melodia, amb un solos que també van sobre la melodia, i busco en això, en cada text, busco això. Cada text, el format del text et pot condicionar més o menys a certes formes més o menys estranyes, però en definitiva quasi tots tenen aquest format d'estàndard de jazz, per dir-ho.

0: Seguim parlant d'aquests pecats i virtuts. Recordem que la cita és diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Auditori de Granollers. I abans de parlar de la música, potser encara en relació als textos o els fragments, és a dir, aquí hi ha 7 pecats, 7 virtuts. Jo no sé si això vol dir que la peça es divideix en 14 moviments, es van intercalant, van primer uns i després els altres. Com ho heu organitzat?
1: Van primer uns i després els altres, més que res perquè els canta els pecats un cor i després havíem rumiat al principi maneres de fer-ho, però al final vam creure que era millor fer-ho així. És complicat, inclús el mateix ordre dels pecats i de les

0: Perquè tots tampoc
1: no tenen relació.
0: No tenen cap, vull dir que ho he fet una mica en funció dels temes com han anat sortint i així s'ha quedat.
1: Però allò que deia Josep abans que aquell concert havia sigut tan llarg, l'original...
2: No era culpa de l'obra, era culpa...
1: No era per això, mal.
2: Era culpa que tots els grups, des dels més petits fins als més grans, havien fet una obra de certa importància, dels seus 15, 20, 25 minuts, i és un concert que havia durat 3 hores i mitja, no pas per aquesta obra.
0: El concert es deia 10 anys, 10 estrenes.
2: Sí, sí, clar. Ho he dit.
0: Sí. I els pecats era una.
2: Exacte.
1: Però aquí, a part dels pecats, hi haurà altres peces estàndards, veig.
0: Estàndards de jazz amb els veus i les virtuts amb el cor jove.
1: Val, això. Veig també directores en plural d'escena.
2: Sí, exacte.
1: La Berta Lluet, l'Agnès Casajoana i la Joana Lluc. Que tampoc és nou, perquè sempre aporteu moviment o escenificació moltes vegades als vostres concerts, no?
2: Sí, en aquest cas, aquests tres noms que has dit, la Joana Llach, que és... es dona la situació que, bé, ara ja fa uns quants anys del nostre projecte, de fet, al Nadal vam fer aquest concert de retrobament que feia 30 anys, doncs, de l'inici del projecte. Doncs, bueno, alguna de les persones que han passat pel cor... els ha cridat l'atenció aquesta part, doncs, de posada en escena que hem anat sempre incorporant, i doncs algunes d'elles s'han posat a estudiar això i algunes d'elles han acabat a l'Institut del Teatre, i llavors doncs tenim gent que és professional, futurs professionals d'això, i llavors ens fa molta il·lusió, doncs, a les nostres produccions donar-los un espai i una oportunitat, doncs, de posar en pràctica les seves idees, no? I aquí, doncs, tant la Berta com l'Agnès com la Joana han fet una proposta molt, diríem, no molt agosarada, perquè tenim molt poc temps, però sí que trencarà la idea aquesta, doncs, d'un concert clàssic on cantem amb files i carpetes, sinó que, bueno, hi ha tot un disseny de llums i unes propostes que els assistents del concert, doncs, els ajudaran una mica, doncs, a entendre en cada cas quin és el pecat o la virtut que estem desenvolupant, no?
1: Quants cantaires es poden aplegar en aquest concert? No sé si ho has comptat o més o menys ho pots tenir.
2: Sí, cada cor tindrà entre 50, 40, 50, 55. O sigui que una 150ena de persones. Sí, sí.
1: I pel que fa als instrumentistes no els hem dit, però si vols, Martí, els pots presentar. Suposo que és el teu quartet de sempre. Joan Vidal, percussió, Francesc Vidal, saxo, Miquel Casanova, el contrabaix, i tu mateix, el piano.
0: Això.
1: És així. I sou un equip de fa molts i molts anys.
0: Bueno, concretament, sí, el disco dels pecats del cor és amb el meu trio, que podríem dir que és habitual, passa que ara fa temps que ja no han fet cap disc, és amb el Lluís Ribalta i el Miquel Àngel Cordero, però ara en aquesta ocasió hem fet amb tot granollerins.
1: O sigui que és realment tot quilòmetre zero, aquest espectacle.
0: Sí, sí, és quilòmetre zero, sí. Bueno, el contrabaixista està estudiant a Basilea, però sí.
2: Però és
0: de granollers.
1: Molt bé. Això es podrà veure diumenge a les 6 de la tarda, a la Gran del Teatre Auditori. De moment, oportunitat única, hem de dir, per qui vulgui...
2: Sí, estem parlamentant amb diversos llocs, però, bueno, suposo que tothom espera que l'estrenem i poder veure el resultat, no?
1: Us queda aquesta setmana, no sé si això serà requerirà una preparació o alguna logística d'assaig especial en comparació amb altres produccions dels vostres cors, Josep, perquè aquí coincidiu bastants... També de coincidir amb el quartet, no sé si això es tradueix en algun...
2: Bé, sí, la cosa que implica potser una mica més de complicació és aquest tema últim que explicàvem de la posada en escena, doncs que ara al final haurem d'anar conjuntant temps de dedicació, acabar de polir els detalls musicals amb la incorporació d'això que ja us explico que es fa tot molt tard. No n'hem parlat, però vull explicar també que el concert, la part dels pecats i les virtuts, el dirigia el Marc Díaz, que tota aquesta temporada està substituint la Marta Dosaigües amb el cor jove, i que, doncs, jo durant la setmana també estic fora amb els veus a Andorra fent un Carmina Burana, i llavors hem aprofitat perquè ell ja dirigeixi tota la producció i està fent, doncs, una feina magnífica, i estem molt contents de poder comptar amb el Marc aquest temps amb nosaltres.
1: Acabar preguntant per altres projectes, però ja n'has deixat caure un, no de futur, sinó simultani, és a dir, realment aquests cantaires que estan fent el Carmina Burana, vol dir que aquesta peça l'han hagut d'assajar abans, evidentment, no?
2: Sí, sí, com ja sabeu, els veus, tenim sobretot un calendari que hem de venir de Polònia, que hem fet uns concerts allà. La setmana que ve participarem, bueno, d'aquí 10 dies, a l'acte que es fa amb la missa del Papa.
1: Molt bé, és veritat.
2: I, sí, i després, al cap d'un mes, marxem a San Francisco, a un concurs que es fa allà, I llavors volem tot el país i anem a

0: a Nova York amb una masterclass que organitza el Cor Jove de Nova York, que ens va visitar a nosaltres a l'octubre, i llavors aprofita la nostra vinguda, la nostra anada allà a Nova York, doncs, per organitzar unes masterclass i uns concerts. O sigui que sí, tenim els joves també viatgen a Portugal, i el Cor de Cambra farà doncs uns concerts al FEMAP amb un programa del Renaixement. Així que...
1: Ja s'anirà presentant tot això, però deixa'm un incís, Martí, ara que has parlat d'aquesta visita del Sant Pare de la setmana que ve, que això ho tenim ja a tocar, no n'hem parlat, almenys aquí al programa, de la vessant musical d'aquests actes.
0: Potser no havia dit res, doncs.
1: Però, no, però sembla que es van fer públics, van fer una roda de premsa i es van explicar, no sé si vols... Puc insistir una mica, preguntar-te...
0: Sí, et puc dir el que sé, que és molt poquet, i és que a la missa s'ha preparat tota una cerimònia especialment, òbviament, doncs amb les diferents parts de la missa, però òbviament amb el propi en català, etc, que hi ha diversos cors del país, tots ells molt importants, que formaran part de la missa. Nosaltres amb els veus estarem també amb l'Escolania Montserrat i amb un grup de puericantores fent alguns dels números i alguna de les parts. Ens fa, no pot ser d'una altra manera, moltíssima, moltíssima il·lusió. Tothom està molt expectant per aquesta vinguda del Papa, hi ha molts nervis, hi ha, bueno, realment és una cosa impressionant. I llavors també hem tingut la sort de que es fa l'encesa de la Torre de Jesús, jo que això em sembla que espero dir-ho bé, perquè no... crec que és això, i aquí també hi ha un acte que es fa fora, això no es fa fora de la Sagrada Família, i també hem participat doncs amb el Cor del Liceu i l'Escolania Montserrat, som aquests tres, i nosaltres i els veus, i l'Orquestra del Liceu, també dirigit pel Josep Pons. Hem fet un enregistrament i això es cantarà en directe també amb tota una posada en escena que està dissenyant l'Igor Cortadellas. Em sembla que estic explicant massa, perquè tot això em sembla que era molt secret.
1: Era secret, vols dir?
0: Sí.
1: Bé, doncs t'ho agraïm. I a més, de fet, tampoc era el tema avui de l'entrevista, per tant, acabem recordant, si de cas, la cita de diumenge a 6 de la tarda per veure estrenats aquests Pecats i Virtuts amb els cors dels Amics de la Unió de Granollers i el Martí Ventura Ensemble. Doncs que vagi molt bé aquesta estrena, tant de bo que la puguem tornar a sentir també en altres escenaris, evidentment, i gràcies per la visita d'avui.
0: Moltes gràcies a vosaltres, a reveure.
2: Moltes gràcies.
3: Assaig general.
1: Doncs arribem al final, com sempre, amb les recomanacions del nostre programa de demà, perquè no us el perdeu. Entre d'altres, parlarem amb Lluís Vilamajor, el director que aquests dies està preparant al capdavant del Cor de Cambra del Palau de la Música una obra molt poc programada, La Passió segons Sant Joan d'Arbo Part, que es podrà veure a la Catedral de Girona.
4: I destacarem també una iniciativa que té lloc a Súria i Navàs, al Bages. És el festeig al Passeig Jazz Band Festival, una proposta que reuneix diverses big bands educatives i que compta amb el pianista Emilio Solla com a padrí.
1: Doncs això i més demà dimecres a partir de les 6 aquí a Catalunya Música. Us hi esperem, l'equip del programa, com sempre, amb Oriol Pinar, Tolga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
4: Fins demà.

0: Via Jazz Concert.
1: Des del Club de Jazz de Catalunya Música seguim celebrant aquesta setmana el centenari Miles Davis. Avui a les 11 en punt recuperarem el concert que el Miles Davis Septet protagonitzava el 26 d'octubre del 1971 al Festival Newport de Brussel·les. Formant part de la banda de Miles en aquest concert el saxofonista Gary Bartz, el teclista Keith Jarrett, el baixista Michael Henderson i els percussionistes Ndungu Shankler, Don Elias i James Entwistle.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Mozart. Cada nota, l'hora en punt d'un rellotge. És bella la mentida d'aquesta música perfecta. Les coses perfectes són mentida i mai no són del tot cert els comptes. A la data exacta del sol, caldria restar-hi les nits i el temps que vam estar junts, sumar-hi els dies que t'enyoro. Com fora de programa, els bisos. Manel Forcano. És el seu poema Concert al Mozart Concerthaus, d'aquest poeta, hebraista i traductor, nascut a Barcelona. I de fons, doncs és Mozart. És l'andante del seu bellíssim concert número 21. En la versió d'Alícia de la Roja, dirigida per Sir Colin Davis. I això és Catalunya Música. Comença el Gran Tour. Benvinguts.

I el segon trajecte el fem amb aquesta música incidental, per a orquestra, del compositor finlandès Jan Sibelius. Porta el títol de Kuolema. En finès, en català vol dir la mort, i està basada en una obra homònima del que va ser el seu cunyat, Arvid Järnefelt. Ell era escriptor, dramaturg i pensador, molt important dins la cultura nacional finesa de finals del XIX i principis del XX. Era el germà de la dona de Jan Sibelius, Aino, i formaven part d'una poderosa família, una de les grans famílies intel·lectuals de Finlàndia, on hi havia artistes, músics, escriptors, patriotes. Doncs bé, aquesta música està basada en una obra, com us deia, homònima del seu cunyat. Està escrit en 6 números, en 6 moviments, i aquest és un d'ells. És el vals romàntic, o també conegut com vals intermezzo.

Doncs aquesta era música incidental. Era un dels moviments que conformen el kuolema, que vol dir, en català vol dir la mort. La va escriure el compositor finlandès Jan Sibelius i aquest és el moviment que porta per títol Vals Romàntic. Ho sentíem en la versió de la Royal Philharmonic Orchestra que dirigia Yondani Bhatt. I fem via amb una de les darreres planes escèniques del compositor Rimski-Korsakov, la seva òpera Pan Vojevoda, que vol dir el governador provincial. Aquesta és la Masurca.

0: Doncs així s'acaba aquesta mazurka de la suite de la seva òpera Pan Vojvoda, del compositor Nikolai Rimsky-Korsakov. Ho sentíem en la versió de l'Orquestra Simfònica de Moscou, que dirigia Igor Golovshin.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

La gènesi d'aquesta música l'hem d'anar a buscar durant la darrera malaltia de Robert Schumann. El seu amic Johannes Brahms estava trencat en la desesperació pel seu amic. Va ser aleshores quan va començar a escriure aquest quartet i va estar gairebé 2 dècades fent revisions exhaustives. Quan era ja un Brahms gran, va confessar al seu editor: a la portada hauria d'haver-hi una imatge d'un cap amb una pistola per a ell. Ara pots formar-te la concepció d'aquesta música. De fet, feia referència al Werther de Goethe, on un jove se suïcida a causa de l'amor que no es correspon.

Doncs era música de Johannes Brahms, era l'andante, aquest bellíssim andante del seu quartet per a piano número 3, en do menor, l'opus 60 del compositor. La versió anat a càrrec de Janine Jansen, Julian Racklin, Misha Maisky i Marta Argerich.

El 17 d'agost de l'any 1876, el Teatre del Festival de Bayreuth acollia l'estrena d'una òpera de Richard Wagner. Era el capvespre dels déus. Havien passat gairebé 30 anys des del primer esborrany fins que va arribar el dia de l'estrena. Originalment, el compositor la va anomenar La mort de Siegfried, la quarta i última entrega de la tetralogia L'anell del Nibelung. Doncs com que avui és dimarts, el que farem és fer la parada aquí i marxar d'estrena. Anem al Festival de Bayreuth, vinga. Anem a aquell 1876. D'entrada, potser molts de vosaltres us feu la pregunta per què aquesta llarga espera. Doncs mireu, hi havia tot tipus de factors extramusicals, entre els quals destacava la participació de Richard Wagner en la revolució que va escombrar Alemanya i gran part de la resta d'Europa, això el 1848. Wagner vivia a la ciutat de Dresda, on havia estat director musical des del 1843. Però quan les tropes prussianes van arribar a aquesta ciutat, el músic va haver de fugir, a l'exili. I estaria perseguit com si fos un delinqüent, sota vigilància policial, fins que va ser acollit pel rei de Baviera, que l'anomenaven el rei boig. Això passava l'any 1863. I va ser ell, el rei, qui va finançar els projectes posteriors del músic, incloent la construcció del Teatre de Bayreuth i la primera producció de l'Anell. Bé, Wagner, a més, tenia, hem de dir-ho, una creixent demanda com a director d'orquestra de la seva pròpia música, cosa que l'allunyaria de la composició. Necessitava els diners que li proporcionaven doncs, aquests compromisos. La policia de Dresden no era l'única que el seguia. En un moment donat, es va emetre un ordre d'arrest a Viena pels seus enormes deutes. Finalment, no és que deixés de treballar, sinó que va compondre tres òperes més mentre la tetralogia tirava endavant. Els mestres de Nuremberg i el Tristan i Isolde. Tot i en tot, la seva tetralogia va ser gran part de la seva carrera professional, fent del cicle, en cert sentit, el treball de la seva vida. Perquè també representa la culminació de les seves idees sobre la música, sobre el drama, la seva afirmació de l'òpera com l'obra d'art total i combinant, com ho va fer, no només veus i instruments, sinó també aspectes de les arts literàries, dramàtiques i visuals. Ordenadament, aquest capvespre dels déus és la quarta i última òpera del cicle. I el títol, doncs, fa referència, és la destrucció final del món dels déus i del poder corrupte de l'anell. Tot gira a l'entorn de l'anell maleït, forjat amb l'or del Rin. Qui el posseeix obté poder immens, però queda condemnat per l'avarícia, la traïció i la destrucció. De fet, l'òpera parla de poder i corrupció, de traïció, d'amor i redenció i de la fi d'un ordre antic. Serà Brunilda qui trenqui finalment la maledicció renunciant al poder. I aquest fragment que estem sentint porta per títol L'alba i el viatge de Siegfried sobre el Rin. I apareix en el pròleg, just després de l'escena entre Siegfried i Brunilda. És el moment orquestral que Siegfried surt cap al Rin iniciant el seu viatge heroic. I musicalment és un dels grans interludis simfònics del compositor dins del seu cicle L'anell del Nibelung. Són les quatre òperes, L'or del Rin, La Valquíria, Siegfried i El crepuscle dels déus. Doncs bé, fetes les explicacions, quatre pinzellades per situar una mica l'obra, marxem aquell 17 d'agost del 1876. Anem ni més ni menys que al Teatre del Festival de Bayreuth.

Doncs aquesta música que estàvem sentint era L'alba i el viatge de Siegfried sobre el Rin, un fragment que pertany al pròleg de l'obra de l'òpera que va escriure Richard Wagner al capvespre dels déus i que nosaltres sentíem en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Viena sota la batuta de Hans Knapperbusch. I avui, com a souvenir, al Teatre de Bayreuth. Clar que té a veure amb la parada d'avui, i tant que té a veure, perquè, mireu, aquest famós teatre es va construir expressament per les òperes de Richard Wagner. Es va inaugurar el 1876. El músic pensava que els teatres normals, els del seu temps, els d'uns temps passats, no servien per representar correctament les seves obres, sobretot L'Anell. I volia crear un teatre completament nou per aconseguir el seu ideal d'obra d'art total. És a dir, música, drama, poesia, escenografia, llum, tot integrat en una sola experiència. La innovació més famosa. Wagner col·locava l'orquestra dins d'un fossat cobert i enfonsat sota l'escenari. Avui això sembla normal, però és que el segle XIX era revolucionari. Una altra cosa, la sala fosca. Volia que el públic es concentrés només en l'escena. Habitava les llotges aristocràtiques i organitzava els seients com un amfiteatre. I una altra cosa, per què Wagner va triar Bayreuth? Doncs perquè era una ciutat tranquil·la, allunyada dels grans centres operístics, i a més ho podia controlar tot. La ciutat de Bayreuth li va oferir suport i terrenys, i el rei Lluís II de Baviera, doncs gran admirador seu i mecenes, va acabar de donar l'empenta, la gran empenta. El dia de la inauguració, que va ser el 13 d'agost del 1876, es va fer L'Anell del Nibelung complet. La primera, L'Or del Rin, el 13 d'agost. I, a més, la inauguració va assistir a una concentració extraordinària de personalitats polítiques, artístiques i intel·lectuals. Venien d'arreu d'Europa. Només per dir-vos, hi havia l'emperador de l'imperi alemany. Després hi havia el rei de Baviera, el gran protector i mecenes de Wagner. Friedrich Nietzsche, que aleshores encara eren molt amics amb Wagner, Franz Liszt era el seu sogre, Anton Bruckner, Piotr Ilyich Tchaikovsky, Camille Saint-Saëns, Edvard Grieg. Mireu, Tchaikovsky hi va anar com a corresponsal i, a més, va deixar comentaris molt interessants. Algun dia en parlarem. En definitiva, va ser un esdeveniment gairebé mític, perquè aquella estrena no només va ser una funció d'òpera, era la presentació pública d'una nova idea d'art total i d'un nou model de festival de música. Bayreuth quedava immediatament associat a un cert culte wagnerià que continua, què us he de dir, fins avui dia. I de fons, doncs de fons, és una versió que el seu sogre, Franz Liszt, va fer de L'Or del Rin, d'un passatge d'aquesta òpera de Richard Wagner que sentim interpretada per Leslie Howard. I, estimats i estimades, ho deixem aquí, amb una història més de la història, i tornem demà, com sempre, a la sintonia de Catalunya Música, al Gran Tour. Us ha fet companyia Victòria Palma.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: ...2026, Centenari Gaudí. Catalunya Música recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada, Antoni Gaudí.
2: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
1: Modernisme, artesania i espiritualitat.
2: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
1: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Música i a 3CAT.
0: Catalunya Música.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Bé, doncs hola a tothom i a punt de sol fa què tal, com estan els ànims? Nosaltres amb música suau i molt tranquil·la i la temperatura a l'alça. I el Capità Rea, que us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i full de ruta suau, tendre, esponjós, textura cremosa i filant, vaja, com uns gnocchi a la sorrentina. Què me'n dius d'uns gnocchi a la sorrentina? Mira, sortirem del Gran Teatre de Liceu, d'allà anirem a Angers, França, d'allà a Welwyn Garden City, a Anglaterra, saltarem a Chicago, d'allà a Alton, a Illinois, Alton, d'allà a Oaxaca, de Juárez, a Mèxic, d'allà a Santiago de Xile i de Santiago de Xile via Pacífic cap a Mysore, l'Índia. D'allà tornarem per l'Istanbul, passarem per Sorrento,

0: d'aquí aquests nyoqui, Agen i al Palau de la Música. I l'hora dels adeus, avui amb el Josep de Mata de Pera, fidel oient que no sap entendre la vida sense la música, i ha triat el pare o pare de Joan Manuel Serrat. Què, fem-ho?
1: Fixa't com sona, Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I la pregunta de bord diu: pot influir la música en com percebem la temperatura i la sensació de calor o frescor? Dit d'una altra manera, quin és el vostre remei musical contra la calor? En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música, i al comandament tècnic, Diego Monroy.
2: Benvinguts a bord.
0: I copilotant, Anna Hernández. Anna, benvinguda.
3: Hola, què tal?
0: Avui homenatge a tots els oients passius.
3: Sí, oients passius o oients silenciosos, aquelles persones que hi són, però, pel motiu que sigui, doncs no es donen a conèixer en antena. Sabem que sou la gran majoria, però n'hi ha alguns que sempre ens comenten el programa per WhatsApp, sobretot, o també per correu. Per exemple, el Jaume de Banyoles. Tot sovint ens certa la melodia o la teca misterioses, o ens fa un comentari de balanç a final de programa. La Margarita de Sant Andreu sempre està atenta per si parlem del seu estimat Mèxic. La Montse és l'oient que més melodies ha encertat fins ara per WhatsApp. La Carme de Sant Pere de Ribes es disculpa si no pot escoltar el programa perquè fan el Barça. O, últimament, la Cristina, que sempre està a punt per elogiar la nostra selecció musical.
0: Que bé, doncs, escolta'm, ells, ens sí. agrada sentir els oients passius també, perquè sabem que són molt importants, però aquest programa es nodreix molt de l'espurna musical de les veus.
3: I
0: no?
3: És bonic saber que hi ha un, no?, que hi ha una retroacció darrere.
0: I ahir, Anna, vam rebre la primera queixa?
3: Sí, hem rebut alguna crítica també, no som perfectes, evidentment, Xavier, i algun dia hem fet algun error, per exemple, esmentant l'autor d'alguna peça que no era, i ahir ens van cridar l'atenció perquè, Xavier, acomiadaves la gent, perdona, les trucades, amb l'expressió "una abraçada molt gran", una cosa que,
0: Molt
3: diem, que es diu,
0: no?
3: Molt, no?
0: Sí.
3: Doncs no és correcte, s'ha de dir una abraçada molt forta.
0: Una abraçada forta. Ho hem consultat al Departament de la Unitat d'Assessorament Lingüístic i ens han dit que sí, que correctament és forta, però que, esclar, està molt estès el fet del gran. Vull dir que tampoc és allò que incorris en una incorrecció. Però la correcta, i té tota la raó la Nuri, li donem i li agraïm que ens ho hagi fet notar, la correcta és una abraçada ben forta, un petó ben fort. Normalment es diu un petó ben gran. No,
3: ha de ser fort, ha de ser intens.
0: Però això ajuda molt, és el que diem. Sí. La crítica sempre és benvinguda.
3: Per ser millors, i tant.
0: I ara, si et sembla, què tal si fem una mica de la teca misteriosa?
3: La teca misteriosa, a veure si aquests oients passius se la saben avui també. La teca misteriosa és un dolç gelatinós en forma de glaçó, ensucrat per fora i sovint té gust de rosa o de festucs.
0: Doncs m'agrada molt aquesta pista. I ara, atenció, la música misteriosa. O bé 607-470-305. Aquest segon no és per despenjar-lo, sinó per deixar-hi una nota de veu o bé un escrit. I després hi ha el fixa't com sona@catmusica.cat.
1: Fixa't com sona, Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Ara mateix som al Gran Teatre del Liceu, on s'hi han celebrat els Premis Òpera 21 per reconèixer el bo i millor dels escenaris lírics. S'han distingit Nadine Sierra, Antoni Ros Marbà, Alfons Flores i Àlex Uller. En aquest cas, guardó per la millor direcció d'escena per Lady Macbeth d'Ensens, de Xostakovich, i per Il Trovatore, de Verdi. Fixa't com sona.

0: Aplaudiments del Liceu per Bedi Le Fosche des del cor dels Gitanos, acte segon, escena primera d'Il Trovatore de Verdi 1853 amb el cor i l'orquestra sinfònica del Gran Teatre del Liceu, el disc homenatge al Liceu 1994 i teatre que coneix molt bé l'Àlex Oller, que és un dels directors d'escena més importants d'Europa i un veritable transformador de l'òpera contemporània. Els 8ens Premis Òpera 21 han tornat a distingir el seu treball i talent. Àlex Oller, benvingut i enhorabona.
1: Gràcies, bona tarda.
0: En quin moment personal i professional t'arriba aquest reconeixement?
1: Bueno, home, m'arriba amb una trajectòria ja bastant consolidada, no? Imagina't, són 45 anys amb la Fura dels Baus, en porto 3 ja per compte pròpia, però bueno, aviam, un reconeixement d'aquestes característiques sempre, bueno, és d'agrair, no? Són molts anys de feina, doncs bueno, doncs algun dia t'arriben, diguem-ne, aquest reconeixement per part, en aquest cas, doncs, de la premsa, dels entesos, diguem-ne, del món de la lírica al nostre país, no?
0: I també és fruit de molta feina, de constància, de dedicació.
1: Bueno, per suposat, clar, la primera òpera nosaltres la vam fer amb en Carlos Pedrissa l'any 96, a la plaça Les Pessiegues, a l'Atlàntida, de Manuel de Falla. I allà vam tindre la sort, mira, ens hi va portar el destí el Gerard Mortier, en aquell moment director del Festival de Salzburg, que ens va convidar a veure el festival un any més tard i després ens va encarregar la Damnació de Faust de Berlioz, que vam fer a la Felsenreitschule. I allò va ser, d'alguna manera, bueno, pues el punt de sortida, no? Donar-nos a conèixer a nivell internacional i a partir d'allà, doncs, ja no hem parat. Amb en Carles vam fer 7 o 8 òperes i a hores d'ara en porto quasi 40.
0: I Àlex, què li dius a algú que comença i s'emmiralla en tu?
1: Bueno, més que s'emmiralli en mi, li diria que intenti trobar un llenguatge propi, no? O que treballi a partir de les seves pròpies inquietuds, que arrisqui, que reinventi i que investigui. Jo crec que són coses fonamentals quan et dediques a la creació, no?
0: Encara hi ha alguna cosa que sorprengui del teatre?
1: Sí, amb el teatre és una manera de viure, és una manera d'entendre les coses, i jo crec que sí, a mi em continua sorprenent constantment. Bueno, mira, en aquest moment em trobo a Siracusa, estic fent que no havia fet mai una tragèdia grega, bueno, havia fet el Ceste de Gluck a l'Òpera de Lió, però en aquest moment estic fent el

perses d'esquil en el Teatre Grec de Siracusa, i bueno, és una experiència nova, no ho havia fet mai. Vaig fer els Jocs Olímpics, vaig fer la pel·lícula del Faust, he fet coses de teatre, coses amb la Fura molts anys,

0: És un nou repte.
1: I on són els límits?
0: Els que tu et posis, els que tu et posis com a creador. Jo intento, no sé si ho aconsegueixo, això ho ha dit el públic, no? Però intento no repetir-me, no? Reinventar-me. Partir de zero. Cada vegada que faig un projecte m'interessa partir de zero. Quan faig alguna que penso que ja ho he fet, ho llenço a la bessura i busco un altre camí, no? Crec que és fonamental. Aconseguir-ho no és fàcil, no sé si ho aconsegueixo. Segurament a vegades sí, a vegades no, no? Però bueno, aquesta és la feina del que es dedica com jo a la creació.
1: I si no et dediquessis a l'escena, Àlex, què creus que series avui?
0: Ostres, no en tinc ni idea. Perquè a mi el meu pare ja em portava al Turó Parc amb un dibuixet que em donaven el pot de Colacao i anava a veure titelles. I jo crec que d'aquí ja em vaig enganxar, em portava a veure els cicles del Cavall Fort, en el Romea... En fi, és que des de petit tot ho he mamat, llavors no ho sé, no se m'ocorreix què podria fer si no fos això. T'ho dic de veritat, eh? Suposo que des de petit... El meu pare era rapsoda, li encantava recitar poesia, havia fet teatre d'aficionat, i bé, m'hi va portar des de petit, i quan vaig decidir què volia fer, vaig començar amb titelles i marionetes a l'Institut del Teatre. D'aquí vaig començar a fer tècnics de circ, ja vaig conèixer la Fura, que havíem vingut de Mollà a Barcelona, i en l'any 80-81 entro a la Fura i fins ara.
1: I Àlex, quina importància té la música en la construcció d'una escena?
0: Absolutament. Però això t'haig de dir que ja a la Fura, clar, nosaltres no teníem text a les nostres obres, no? Qui ens ha vist i qui em senti ara i coneix accions, Sus dos Sus, Tiermont, No Un... Clar, no hi havia text. Llavors la música actuava com a dramatúrgia. El públic el movíem per l'espai, eren espais polivalents, com ara movem el coro. Llavors sempre, no sé, d'en seguida que amb el Carlos vam començar amb l'Atlàntida, després el Martí, la Condenació, etcètera, etcètera, hòstia, ens hi vam trobar molt, molt a gust, no? Haig de dir que el terme d'espectacle total és una cosa acunyada pel senyor Wagner. Però nosaltres, curiosament, que ho desconeixíem totalment, vamos, apenas sabíem qui era el senyor Wagner quan estàvem els primers anys amb la Fura, nosaltres quan ens preguntem, però vosaltres què feu? Nosaltres dèiem, què busqueu? No? Quin és el vostre llenguatge? Dèiem, home, però el llenguatge total, nosaltres, vull dir, el llenguatge multidisciplinar. Bueno, una curiositat, no? Amb els anys allò veus que era un terme acunyat pel senyor Wagner, però bueno, també ho deia el Lorca, no? Ara, justament, vinc de Frankfurt, que vam fer les Bodes de Sangre de Wolfgang Forner, d'un compositor alemany, és una obra de l'any 57, sembla que és, i curiosament, a la roda de premsa em preguntaven, escolta, però quin era el llenguatge del Lorca? Dic, hòstia, doncs un llenguatge similar al de l'òpera, no? Un llenguatge multidisciplinar. Quan va estrenar ell Bodes de Sangre, la crítica deia, és una òpera sense música, no? I llavors el Forner, el Wolfgang Forner, va fer una òpera posant-li música amb una òpera que és de text i cantat.
1: Àlex Oller, Premi Òpera 21 a la millor direcció d'escena per Il Trovatore de Verdi i per aquesta que sona, Lady Macbeth d'Encens. Àlex Oller, 1960, revolució de les arts escèniques, de l'ús dels espais i de la interacció amb el públic. I com ens avançava, aquest mes de juny presenta una nova producció d'Hipersiani a l'emblemàtic teatre grec de Siracusa, des d'on ens està atenent en aquests instants. Àlex, abans d'acomiadar-nos, què pot aprendre el teatre de la ràdio per connectar millor amb el públic?
0: Home, jo la sento cada dia quan m'aixeco la ràdio. És a dir, que penso que d'alguna manera, més que la televisió, més que la ràdio, t'activa els sentits, no? Jo crec, sobretot des d'un punt de vista musical, no? I que no tinguis que escollir tu i trobar programes com el vostre, no? Que et seleccionen les coses i vas descobrint coses, bueno, em sembla una eina perfecta pels amants de la música i pels que no ho són. I per cert, dir-te que Lady Macbeth de Mensch, obra fantàstica per qui no la coneixi, jo en aquest cas la vaig demanar al Víctor García Gomar, el director del Liceu, quan

0: vaig entrar com a artista resident, em va dir: Àlex, digue'm una peça que vulguis fer. I vaig dir: Lady Macbeth de menys, de Shostakovich. Crec que pel que no la coneixi o que no coneixi el Nas, pobre, el Stalin el va capar, però és un dels millors compositors des del meu punt de vista, i si hagués pogut fer més, hagués sigut un dels grans.
1: Àlex Oller, molt agraït i per molts anys.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Fixa't com sona, edició Clàssics. Notes i veus.
1: Aquí estem, tot just engeguem, ens trobem al teatre, al Gran Teatre del Liceu, amb una música misteriosa. I una teca misteriosa, dolç gelatinós en forma de glaçó, ensucrat per fora, que sovint té gust de rosa, o festucs. Us sona? 93-048-53-21 o 607-470-305. I del Liceu marxem cap a Angers, capital del departament de Maine i Loira, històricament la Ville Noire, aquella ciutat negra, per les teulades de pissarra extreta de les riques pedreres de la regió. Avui es combina amb pedra calcària i això doncs li dona lluminositat. Per cert, l'Angers de 1875 hi va néixer el Cointreau, creat pels germans Adolphe i Édouard Jean Cointreau. Us agrada el Cointreau? El 1934, quin aroma! El 1934, aquí a Angers, hi naixia el pianista i compositor Jacques Lussier.

0: Nocturn de Chopin número 20, amb rivets de jazz i Jacques Lussier Trio, innovació via fusió. Se'l vincula més amb Johann Sebastian Bach, però també amb Frédéric Chopin, autor de 21 nocturns, 18 publicats en vida, i els tres restants va considerar que no eren prou bons, com aquest, el 20, amb només 20 anys tenia. Va sortir a la llum fins a dues dècades més tard de la seva mort i es va convertir en el més conegut, sobretot per la pel·lícula El pianista. Chopin el va titular originalment Adagio. Va ser Brahms qui revisaria el manuscrit i el reclassificaria.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Una zona de confort.
0: Aquí estem a Angers, estem doncs, a la vall del Loira, que és molt agradable, i d'allà ens n'anirem cap a Welwyn Garden City. Però abans recordem una vegada més la misteriosa. I tenim el Pere de Piera, que vol mirar d'endevinar-ho. Pere, benvingut.
2: Hola, gràcies.
0: Aviam.
2: A vegades sents tan poqueta cosa d'una música que al principi dius,

0: sembla que sigui aquesta. A vegades resulta que sí i a vegades resulta que no. A mi m'ha sonat a la sintonia del programa d'en Puyol, Un tomb per la vida.
1: Molt bé, molt bé. Pere, sí.
0: Sí, és Sending the Clouds.
1: Correcte, de Stephen Sondheim.
0: Sí. M'ha sonat de seguida. Dic, em sembla que és la sintonia d'Un tomb per la vida. I no me'n recordava el títol del tema. O sigui que a mitges entre memòria i d'allò, i la Wikipedia.
1: Molt bé, Pere, doncs t'acabem d'assignar una dedicatòria o bé un final de programa. Aquest és
0: el
1: premi.
0: Molt bé, perfecte. Molt bé. Vinga, endavant amb el programa, que és molt interessant i m'heu enganxat, eh?
1: Igualment, Pere, tu i a tots els que esteu aquí seguint-nos.
0: Molt bé.
1: Adéu-siau. Via Piera, Sending the Clowns. És veritat, la sintonia del programa Un tomb per la vida, crec que es deia, de Joaquim Maria Puyol. Tariroraroriro... No? Però tenim una segona misteriosa. Heus aquí. No sé si us ha vingut alguna coseta. I després de Mysterious Tech, dolç gelatinós en forma de glaçó ensucrat per fora que sovint té gust de rosa o festucs. És per un dels llocs on passarem. Mira, ara d'Angers, a Loira, ens anem cap a Welwyn Garden City. És una localitat anglesa situada al comtat de Hertfordshire, a 32 quilòmetres al nord de Londres. En plena revolució industrial es va fundar aquesta ciutat-jardí. Volia solucionar els problemes del soroll i contaminació de les grans ciutats angleses, és a dir, combinar els avantatges de la ciutat amb els de la natura. Welwyn va ser la segona ciutat del món a seguir aquest model després de Letchworth. I el 1930... 10 anys després de la fundació, hi va néixer Chris Barber.

0: la Petitfleur, una petita flor amb la Chris Barber Jazz Band, fenomen de masses que va connectar la tradició del jazz de Nova Orleans amb les llistes d'èxits de la Gran Bretanya durant la postguerra. Als 50, Barber va liderar un boom amb aquest trade jazz tradicional. El públic jove britànic buscava una alternativa al pop comercial i es va enamorar del gènere. El tema és de 1952, per la llegenda, el creador del que va ser llegenda, no?, Sidney Bechet, i mestre del clarinet i del saxo soprano.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients no passen de moda.
0: Aquí estem, a Welwyn Garden City, amb una segona Mysterious Mouseca. Si algú li ha vingut, també sonarà d'aquí una estona. I em sembla que hi ha més d'un oient que ho està endevinant, però passivament, eh? I no direm quins noms ni tampoc, perquè ens agradaria sentir-ho de viva veu a través del 93-048-5321. I la teca, dolç gelatinós en forma de glaçó ensucrat per fora, que sovint té gust de rosa o festucs. Què diríem que és? Doncs va, cara de Welwyn Garden City, ens anem cap a Woodstock, a l'estat de Nova York, al poble dels artistes, per la gran quantitat que hi feien vida, entre ells, per exemple, Bob Marley. Aquest matí, nosaltres aquesta matinada hem sabut que a Woodstock moria als 95 anys un gegant del jazz, Sonny Rollins.

Quin sentiment ha hagut, una mena d'aire sentimental. Diu que Ellington 1935, versió del Colors del Saxo d'Honor i llegenda del jazz Sonny Rollins, 7 dècades d'ofici

i admirable improvisador, retirat des del 2014 per problemes de respiració. Es diu que el 1959 se'n va anar a viure sota el pont de Williamsburg Bridge, frustrat perquè diu que no aconseguia el nivell del seu admirat John Coltrane. Però és més llegenda que una realitat. Sonny Rollins ens ha deixat als 95 anys, poques hores abans de la commemoració del centenari del naixement de Miles Davis, l'home que revolucionaria el jazz amb una trompeta. I, de fet, va ser un dia com avui del 26 a Alton, a la riba del Mississippi, estat d'Illinois, i anirem, però abans tornem a escoltar The Mysterious Sound. És una de les músiques que sonarà, a quina fa referència? I després, en un d'aquests països, ens ha sortit aquesta teca misteriosa, un dolç gelatinós en forma de glaçó ensucrat per fora, que sovint té gust de rosa o festucs. I això que us dèiem, un dia com avui de 1926, a Alton, riba del Mississippi, estat d'Illinois, naixia ell.

0: Milestones, de Miles Davis, un abans i un després en la carrera d'aquest mestre. Alineació de luxe, per cert, John Coltrane, saxo tenor, Cannonball Adderley, saxo alt, Red Garland, piano, i Paul Chambers, contrabaix. I no oblidem Phil Joy Jones a la bateria. Anècdota. El 1987, Miles es veu que va ser convidat a un sopar oficial a la Casa Blanca organitzat pel president Ronald Reagan. Una dona de l'alta societat de Washington, blanca, asseguda al seu costat, el va mirar amb condescendència i li va preguntar què havia fet. Ja imagino la seqüència, no? I vostè, senyor Miles, què ha fet a la seva vida per mereixer ser convidat en un lloc tan important? Miles la va mirar, es veu que tenia una mirada que fulminava. La va mirar de fit a fit i li va etzibar. He canviat el rumb de la música 5 o 6 vegades. I vostè, a part de ser blanca i rica, què ha fet de debò? Què ha fet? I recordem que Catalunya Música fa programació especial en commemoració del centenari de Miles Davis fins dissabte, als programes Cafè Jazz i Via Jazz, concert amb Pilar Sobirà. I aquí estem, a Alton, Illinois, on per cert hi va néixer qui es considera el ciutadà més famós, Robert Wadlow, el gegant d'Alton, un rècord Guinness a la persona més alta del món. Endevineu, 272 metres i gairebé 200 quilos a causa d'una malaltia. És que són gairebé 3 metres. Aquí mateix a la redacció, escolta'm, no hi has de jupir, és caparró. No, és que cap a 3 metres. No, de seguida vam buscar fotografies i és una cosa que fa basarda, eh? Fa basarda de totes. Hem de dir també que va morir molt jove, amb només 22 anys, a causa d'una infecció d'una de les pròtesis que portava a la cama. Aquí estem, al Midwest dels Estats Units, camí de 9:15, a la sintonia de Catalunya Música. Saludem tota la gent que ens esteu seguint, per exemple, en ruta, en qualsevol punt de la xarxa viària d'aquí o de més enllà, potser dels Estats Units. Doneu-vos a conèixer si és el cas d'algú que ens escolta de lluny, perquè ens fa il·lusió poder-ho marcar el mapa, eh? Tenim el mapa i el dia que ja hi ha una connexió, allò que coincideix, dius, escolta'm, aquell dia ja és rodó. I mentrestant, aquesta teca misteriosa, dolç gelatinós en forma de glaçó, ensucrat per fora, que sovint té gust de rosa o festuc, si hi ha algú que ho sàpiga, o aquesta música... 930-48-53-21 o 607-470-305.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 9:45 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I tots vosaltres, perquè ara, conjunts, marxem cap als Estats Units, marxem dels Estats Units cap a Mèxic. Anem fins a Oaxaca de Juárez, capital gastronòmica de Mèxic, terra dels Siete Moles, complexa i deliciosa salsa. Hi ha el molt

ple negre, per exemple, més de 30 ingredients, i als mercats de Oaxaca no és estrany trobar insectes torrats com ara saltamartins. Suposo que per poca inquietud que tinguis deus tenir ganes de tastar-ne un, no? Allà, a veure, el saltamartí. El 1831 hi va néixer el violinista, pianista i compositor Macedonio Alcalá, que és cèlebre per aquest vals.

0: títol del vals «Dios nunca muere», frase que Macedonio Alcalá feia servir com a mantra. Virtuós que vivia en la pobresa absoluta, malalt de tuberculosi, per ajudar-lo una delegació d'indígenes li van encarregar un vals per a la Verge de l'Assumpció. Li van pagar l'avançada per poder comprar menjar i medicaments. Des de la falaquesa i dictant les notes a la seva senyora, no va poder acabar l'obra. Va morir amb 38 anys a Oaxaca. «Dios nunca muere» és una mena d'himne nacional de Mèxic. Quan sona en qualsevol acte públic, doncs el públic s'aixeca de la cadira en senyal de respecte. I no sé si coneixeu algun Macedonio. És un nom poc habitual, eh? Macedonio. I suposo de seguida deu sortir un Mace, no? De seguida, perquè Donio no, però imagino que Macedonio tot. No ho sé, potser a algú ens agradaria fins i tot saber-ho. Això és Fixa't com sona, i el que no sabem és quin és aquest dolç gelatinós en forma de glaçó ensucrat per fora, que sovint té gust de rosa o festucs. I hi ha un oient que sí que diu que ho sap, que és la Carme de Sant Pere de Ribes. Carme, benvinguda.
1: Muchacho.
0: Què t'ho dic?
1: Muchacho. Com va la calor per aquí a Barcelona?
0: Déu-n'hi-do, eh? Com s'ha enfilat la cosa.
1: Sí, això tindrem un estiu una miqueta vermell, eh?
0: Tant de bo que no, tant de bo que hi hagi un canvi d'aquells sobtats que només la natura sap fer.
1: Però, això, però sí, no, que sí.
0: No augurem res sí, de bo Xavier. Amb aquest avançament.
1: Ui, no.
0: Molt bé.
1: Bé, jo crec que són les delícies turques.
0: Les delícies turques, molt bé. I has estat a Istanbul?
1: Perdó?
0: Si has estat a Istanbul, Turquia.
1: Sí, i tant que sí, i tant. I tant, i vaig estar amb una cunyada molt estimada meva que precisament aquesta setmana ens ha deixat.
0: Vaja.
1: Sí.
0: Mira, serà el record per ella, d'alguna manera, sí, no? Sí, és com un petit homenatge que li fem.
1: Va per tu, Maria Dolors, va
0: exacte,
1: per tu, filla.
0: Exacte, de manera inesperada.
1: Sí. Doncs sí, vam estar molt maco tot. Bueno, vam menjar molt bé i aquells gelats i jo què sé. Sí, sí, sí, va estar molt bonic. I també me'n recordo d'això perquè els meus sogres, o sigui, la família del meu marit, havien tingut una pastisseria molt bona i d'això. I sé que n'havia vist per allà, però primer no en sortia massa el nom. Vull dir, amb l'ajuda del meu marit ho hem aconseguit. Avui sí, avui tinc sort.
0: Molt bé, molt bé. Doncs magnífic,
1: bé,
0: Carme. Una abraçada ben
1: vinga,
0: gran i per molts anys.
1: I tant. Vinga, i ben forta.
0: Adéu-siau.
2: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Doncs sí, d'aquí una estona passarem per Istanbul, tastarem les delícies turques. Que bonic, eh? Concepte delícia turca. Sona bé. I una cosa, aquí a Oaxaca també, Déu-n'hi-do, eh? Crec que em sembla aquell actor de cinema que, no sé si era d'Oaxaca, però ell ho havia citat vegades, com es deia, Anthony Quinn. Ell em sembla que en havia parlat alguna vegada. I aquí a Oaxaca nosaltres marxarem, deixarem Mèxic, però ens queda aquesta música pendent. I me diuen que estan a punt d'endevinar-ho des d'Andorra, però abans marxarem a Santiago de Xile, una metròpoli espectacular, amb gratacels d'última generació i el parc urbà més gran de tota l'Amèrica Llatina. I, per cert, diu que si a Santiago de Xile vols tastar un beuratge típic, demana un terremoto. Vi blanc dolç, gelat de pinya, una mica de granadina o licor de menta. Tot ben batut, dolç d'entrada però alerta quan t'aixequis, que diu que les cames no tremolin com en un sisme. Ho sap el pianista Roberto Bravo.

0: Quanta confitura concentrada en aquest sending de clowns que passin els pallassos Stephen Sondheim, 1973, del musical A Little Night Music, i Roberto Bravo al piano, acompanyat del saxofonista austríac Georg Gratzer, que toca més de 20 instruments de vent. El disc Íntimo, 2017. Roberto Bravo, xilè, creu que la música clàssica no ha de ser un privilegi de l'elit, i ha ofert centenars de concerts gratuïts en llocs inusuals, campaments de miners al desert d'Atacama, en esglésies rurals, en presons, en pobles indígenes i també en fàbriques.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Som a 5 minuts de les 9 i som a Santiago de Xile, a punt per anar a la Índia. Marxarem seguint la ruta del sol, però abans aquesta música crec que quedarà desballestada. Perquè des d'Andorra el Santi mirarà d'endevinar-la. Santi, benvingut i moltes gràcies.
2: Gràcies a tu. Bona nit. Com aneu?
0: Bé, molt bé. Què esteu fent mentre escolteu el programa, Santi?
2: Doncs estic anant cap a casa.
0: Ah, molt bé. O sigui, en ruta ja ara.
2: A punt de sopar.
0: Molt bé, molt bé. I a més, amb aquesta llum que va tancant el dia entre muntanyes aquí...
2: Fantàstic.
0: I amb una calor també considerable, m'imagino, per aquest voral.
2: No, aquí es pot aguantar molt bé. Aquí, diguem, està a 24, 25, és suportable perquè fa un aire molt fresc i no hi ha humitat, s'està molt bé.
0: Que bé, doncs mira, ens agrada de sentir-ho. I Santi, a quina música fèiem referència?
2: A mi em sona molt a Torna Sorrento.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. I tant. Sí, i a més...
2: Molt coneguda.
0: Molt coneguda. I saps per qui l'escoltarem avui?
2: No.
0: Per una persona que crec que té vincles amb Andorra, Josep Carreras.
2: Ah, sí, i tant.
0: Que em sembla que hi té vincles, aquí amb Andorra?
2: Molts vincles, sí, gran tenor i gran persona.
0: Sí, sí, sí. Doncs mira, l'escoltarem amb ell i l'orquestra de cambra anglesa. Magnífic.
2: Fantàstic.
0: Santi, ens agrada saber qui ets entre nosaltres i et

0: T'assignem una dedicatòria o un tancament de programa. Ja quedaràs d'acord amb l'Anna.
1: Molt bé, moltes gràcies, molt agraït.
0: Que vagi bé, adéu-siau.
1: Igualment, adéu, bona nit.
0: Torna a Sorrento, i aquesta és una que vindrà, però abans hem d'anar a l'Índia. Anem a Mysore. Hi heu estat, a Mysore? Es veu que és una de les ciutats més elegants, netes i culturals. És a l'estat de Karnataka, sud del país. Ha d'impactar, la Índia, trobar-te'n allà. Ha de ser un xoc pels sentits. I diu que el seu palau, aquí a Mysore, és el segon monument més visitat a tota l'Índia, només superat pel Taj Mahal. I la nit dels diumenges i festius s'il·lumina amb 97.000 bombetes. Uix! Mysore és també la meca mundial de l'Ashtanga Yoga, que es veu que és la forma de ioga més estructurada, física i exigent. A Mysore, el 1974, hi va néixer el cantant, compositor i productor Raghu Dixit. Fixa't com sona.

0: ja sembla que hi som. No man will ever love you like I do. No n'hi haurà cap d'home que t'estimi com jo. Amb l'artista indie Raghu Dixit, mundialment famós, amb The Raghu Dixit Project, una banda que fusiona folk indie amb ritmes occidentals. Als concerts va descalç, vesteix un lungi, una faldilla de colors ben vius, i té formació de científic, però la música es va acabar imposant i va superar l'entorn que no creia en ell. Raghu, no, no, música, no. I Raghu va dir, escolta'm, jo tiro endavant. També és un ballarí expert en Bharatanatyam, que és la dansa clàssica tradicional del sud de l'Índia. Això és...
1: Fixa't com sona, perquè els clàssics no passen de moda i els oients tampoc.
0: Som a la Índia, però tornem i ho fem via Istanbul, l'única metròpoli del planeta que s'estén alhora sobre dos continents, Europa i Àsia, separats pel canal del Bòsfor. Dues parts d'una mateixa ciutat, però com dos països ben diferents. Ciutat on els gats fan la seva amb els humans i on hi troben les delícies turques. O un kebab de xai original. Un kebab. I amb el Gran Bazar, aquest centre comercial, el més gran del món. Més de 60 carrers, 4.000 botigues i unes 25.000 persones hi treballen. Rep entre 250 i 400.000 persones visitants diàries. Això sap molt bé la compositora Bujra Kaishi.

0: I què faríem sense música? El tema s'anomena Gran Bazar, de la joveníssima Busra Kayisi, i evoca doncs, la seva infantesa en la ciutat turca d'Istanbul. Recrea quan era una nena per la marea d'or, teles i espècies del Gran Bazar de la ciutat agafada de la mà de la seva mare. Formada en piano, ballet i pintura, graduada en arquitectura d'interiors i disseny ambiental, l'any 2020 va decidir llançar-se de ple a la música d'estil minimalista, influenciada per referents com John Cage, Michael Nyman o Nils Fram.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Doncs som a Istanbul i marxem a la platja de Sorrento. Què me'n dieu de Sorrento, els qui heu estat? Sorrento, és que amb aquest nom ja t'hi has de trobar bé. On vas? Vaig a Sorrento. Sorrento, on segons la mitologia grega hi vivien les sirenes. De cants lascius irresistibles enfonsaven els vaixells dels mariners que passaven a prop. Sorrento també és bressol del limoncello, aquesta llimona autòctona que doncs, va perfecta per aquest licor. I alerta, si et passes una mica amb el limoncello, allò sí que et ve cap rodo. Digues, què estic tenint? Oh, limoncello. I a començaments de segle XX, els germans Ernesto i Gian Battista de Curtis a Sorrento li van dedicar aquesta peça.

0: Bravo, amb l'English Chamber Orchestra. Josep Carreras torna a Sorrento, d'història fascinant, perquè el 1902 el primer ministre d'Itàlia, Giuseppe Zanardelli, va fer una visita oficial a Sorrento. L'alcalde estava desesperat per aconseguir, doncs, recursos, una oficina de correus, per exemple, que s'arreglessin els camins i carrers, i per convèncer el ministre li va demanar als germans de Curtis: escolta'm, feu una cançó de Cluenda, i així, doncs, com aquell que no, aneu etzibant les necessitats. I els germans van aprofitar per escriure aquests missatges subliminars perquè no s'oblidés de tornar al ministre Sorrento amb els diners per les obres públiques. I va funcionar, es veu. La ciutat va rebre la Calandraca, i la gravació de Josep Carreras, per cert, en aquest disc, és considerada pels crítics com una de les lectures més elegants i equilibrades que s'han fet mai. I nosaltres aquí a Sorrento farem un gelat d'avellana.
1: Catalunya Música.
2: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
3: El Mercat de les Flors presenta una nova edició del cicle Circ d'ara mateix, amb 11 propostes nacionals i internacionals de força actualitat. Fins al 28 de maig podrem veure companyies que ens parlaran de gènere i altres que ens descobriran la poètica del circ. Un cicle ple d'espectacles diferents per adults. El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa i també del circ. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música. Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, a Catalunya Música.
0: És un quart tocat de 10 i som aquí a Sorrento, però amb ganes de saludar la Blanca de Lleida. Blanca, benvinguda.
4: Hola, bona nit.
0: La Blanca volia endevinar, però se li han avançat, i dic, home, almenys saludem-la.
4: Sí. Molt bé, gràcies.
0: Què tal porteu la temperatura per aquí a Lleida, Blanca?
4: Home, ha vingut la caloreta així de cop, no? I és una mica durillo, però bueno, fins. És el que hi ha i ho portem bé, sí, sí. Bé, el que passa que pràcticament fa una setmana encara feia fresca,
0: sí.
4: I ara de cop doncs ja ha vingut calor. Els matins s'està molt bé perquè no fa gens de xafogor, s'està molt bé, però a la tarda és més ja... Bueno, ple estiu pràcticament, sembla que siguem a Sant Joan ja, no?
0: I tant, i tant. I Blanca, què fas, bueno, mentre escoltes el programa?
4: Doncs normalment acabo de sopar i ja em relaxo i descanso, diguéssim. Ja miro de sopar d'hora i descanso i tinc la ràdio i, bueno, i llegeixo una mica, depèn. I això del, quan heu posat la música aquesta misteriosa, l'he tingut a l'acte, a l'oïda, perquè és una cançó molt coneguda per mi i molt estimada, i pensant, mira, va, truca i col·labora una mica, ja està. Sí.
0: I has estat a Sorrento?
4: Sí, vaig estar molts anys, molts estius, quan era jove, i ara ja no hi vaig tant, però bueno, de tant en tant, sí, sí, sí, vaig estar molt temps perquè em vaig enamorar d'un napolità i estiuejaven a Sorrento i, bueno, en fi, un lloc molt... de les èpoques més felices de la meva vida, les passades allí a Sorrento.
0: M'agrada compartir-ho amb tu. Blanca, t'enviem una abraçada ben forta.
4: Igualment, gràcies pel programa.
0: Igualment. Doncs va, que som aquí a Sorrento i marxem a Agen, al sud de França, amb el pont Canal.

el que és aquesta obra d'enginyeria sorprenent, pedra monumental del XIX, amb 23 arcs i 22 pilars, 139 metres de llarg sobre la Garona, i el que el fa curiós és la via d'aigua que el travessa amb una profunditat de gairebé 3 metres i dos vaixells remolcadors el van creuant. Per tant, es pot donar la imatge de veure passar vaixells tant a dalt com a sota. Agen s'hi va formar musicalment un mestre de la chanson francesa.

Això va ser un temacle de totes, 1979. Francis Cabrel, una declaració d'amor inspirada, El poder dels petits gestos, versió també en espanyol, més èxit encara, i el 2011 s'hi suma Shakira, que comença en castellà i segueix en francès.

0: Quan Francis Cabrel era jove, el van fer fora de l'institut on estudiava per problemes d'actitud i es va començar a guanyar la vida com a sabater, fins que va poder fer el salt a la música amb passió pels trobadors. Mai no es va mudar a París, prefereix Hastafort, que és prop d'Agen, on va néixer i on som. I nosaltres avui ens acomiadarem des d'aquí i ho farem en aquesta hora dels adeus amb el Josep de Matadepera, fidel oient que no sap entendre la vida sense la música.
1: L'hora dels adeus, la música del vostre comiat.
0: El Josep i la seva senyora ens han escoltat fins i tot mentre eren a Suïssa per feina, per temes de feina. Josep, benvingut i gràcies.
2: Hola, bona nit, bona tarda, o bona vesprera.
0: No sabeu entendre la vida sense música?
2: No. No. Jo no. La meva dona, sí. Em matxaca perquè diu que sempre tinc la ràdio o la tele engegada. Però sí.
0: I d'això vos hi volíeu dedicar. Què va passar exactament?
2: A Suïssa?
0: No, a la dedicatòria a la música.
2: Ah, bueno, mira, és que, a veure, li he donat moltes voltes i hi ha tantes cançons que m'agraden, però llavors...
0: No, m'he explicat, Josep. Vos, de jove, vos us volíeu dedicar a la música. Què va passar que no
2: sí,
0: ho féssiu?
2: No. De petit ja me'n volia dedicar a la música.
0: Sí.
2: I pares, avis, tiets, tothom no m'hi van deixar de dedicar perquè no em van deixar estudiar música perquè em van dir que amb això no em guanyaria mai la vida.
0: Clar.
2: I la frustració, doncs mira, encara l'arrossego ara. Però bueno, em consolo, entre altres coses, amb el teu programa i tot el que... per la ràdio, sobretot aquí a Catalunya Música, es fa de música.
0: I us dediqueu a temes de medi ambient, que sí?
2: Sí, senyor. Ens dediquem a temes de reutilització d'aigües residuals i reutilització de certs tipus de residus, però sobretot a la reutilització d'aigües residuals de tot tipus, d'aigües de ciutat, d'aigües industrials, tot tipus d'aigües. Sí, sí, tenim... Ens van donar l'any 19... Ai, el 2022 ens van donar el Premi de la Innovació, tenim diverses patents, sí, ens hi dediquem moltíssim, sí.
0: Molt bé, això és senyal que hi poseu els cinc sentits, que es diu.
2: Totalment.
0: Mm. I la música també és a la natura.
2: Exacte, exacte, exacte. Quan anem... tant amb la... Bueno, amb la meva dona no tant, però amb la meva col·laboradora, que un dia ja va endevinar, no sé exactament què, no recordo què va endevinar, a vegades veus un saltant d'aigua, veus un riu, veus una determinada muntanya, i li demano, dic, això què vol dir? Què t'inspira, tu? I li costa molt, és molt... És d'orilla, és d'orilla. Però bueno, l'ajudo una mica.
0: Aquests dies, des de Suïssa, contemplàveu les muntanyes des de l'apartament on us allotjàveu.
2: Exacte. Bueno, vam fer diverses visites, diverses coses. Us estic preparant un petit àlbum de les fotografies més selectes que he fet aquests dies. Però referent a el que tu et referi... això d'aquesta muntanya que us vaig enviar, la foto aquella de la posta de sol, allò és algú espaterrant, allò, i sentint la música que vas posar justament en aquell moment. És algú espaterrant.
0: El Josep ha triat per acomiadar-nos Pare, de Joan Manuel Serrat, una cançó molt lligada amb la natura i que pronostica el que està passant.
2: Exacte. I mira que fa anys que la va treure, aquesta cançó. I ja va pronosticar el que està passant i el que acabarà de passar. Anem tots a fer punyetes.
0: Així de pessimista et mostres, sí?
2: Sí, totalment, i cada vegada més. Només com a mostra has de veure els dirigents que hi ha pel món. O sigui, a tu et prohibeixen passar amb el cotxe per la ronda litoral perquè portes un cotxe que fa unes determinades emissions de gasos i ells tiren aquelles bombes que... No. És incomprensible. No hi entra dintre de la meva closca.
0: Quin món deixarem, no, els que venen?
2: Malament, i no sé si l'acabaran de veure, eh? De veritat, amb això sí que sóc pessimista, i mira que tinc un caràcter optimista per naturalesa, però això és incomprensible. que tinguem aquesta gent que ens manen.
0: Josep, tanca el programa. Què voldràs dir als oients? A veure.
2: Bueno, que primer de tot, que escoltin amb atenció aquesta cançó del Serrat. I segona, que procurin anar a la natura amb ànim de contemplació. Que no deixin porqueries pels rius, per les muntanyes, quan van a passejar. Que siguin respectuosos tant amb la gent que es troben com amb la natura, amb els arbres, amb els animals, etc. Tot això s'ha de ser molt respectuós.
0: Josep, moltes gràcies per tenir-te entre els oients, a tu, la teva senyora, i a tots els que ens heu seguit un vespre més. Avui és el 65è programa i demà a les 8 us esperem en el 66è. Josep, una abraçada i per molts anys.
2: Gràcies a tu també i a la teva col·laboradora.
0: A l'Anna. I tant.
2: A l'Anna.
0: I el Diego, des del control tècnic, que ara ens brinda la cançó. Que vagi bé. Fixa't com sona. Ja ho has dit, això.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: Via Jazz Concert.
1: Des del Club de Jazz de Catalunya Música seguim celebrant aquesta setmana el centenari Miles Davis. Avui a les 11 en punt recuperarem el concert que el Miles Davis Septet protagonitzava el 26 d'octubre del 1971 al Festival Newport de Brussel·les. Formant part de la banda de Miles en aquest concert el saxofonista Gary Bartz, el teclista Keith Jarrett, el baixista Michael Henderson i els percussionistes Ndungu Shankler, Don Elias i James Entume.
2: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
3: Els economistes reclamen que...
2: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
4: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
2: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
2: Bona nit. Segona sessió dedicada a la celebració del naixement de Miles Davis, just avui fa 100 anys. Aquesta setmana recuperem algunes gravacions inèdites conservades als arxius de les emissores de ràdio públiques europees de les gires que Miles va fer les dècades del 1970 i 80 per fer un retrat de la seva evolució i de les innovacions revolucionàries que anava introduint a cada nou projecte. Avui estarem a Brussel·les per sentir el concert de la gira de Miles amb el seu septet, la banda amb la qual va treballar l'any 70 i el 71. Una banda elèctrica que barrejava el jazz, el rock, el funk i la improvisació lliure en un dels moments més radicals de la recerca de Miles. Música densa, amb llargues improvisacions col·lectives, aquesta que sentirem avui, i que Miles crea amb Keith Jarrett als teclats, aportant textures agressives amb les seves distorsions i tensions harmòniques. Al saxo hi trobem Gary Bartz, que alterna els timbres del soprano i de l'alt per crear les línies melòdiques hipnòtiques a partir dels grooves creats des del baix per Michael Henderson. I amb tres percussionistes, Dungu Chancler a la bateria i Don Alias i James Mtume a les congas i percussions, que hi aporten una energia gairebé tribal. La ràdio belga va fer la gravació que sentirem avui el 26 d'octubre del 1971 i l'ha rescatat del seu arxiu per convertir-la en les emissores de la Unió Europea de Radiodifusió.

El Festival de Newport Belga s'havia creat a Brussel·les a mitjans dels anys 50 per acostar la música americana a les audiències europees i en col·laboració amb el Festival Nord-Americà de Newport. Totes les grans estrelles del moment van passar per Brussel·les en aquells anys i Miles Davis no en va ser una excepció. Avui sentirem aquesta actuació des del Palau de les Belles Arts de Brussel·les, que era la seu del Festival de Newport del 1971. És un intensíssim concert amb 80 minuts ininterromputs de música en el qual la banda enllaça les composicions del seu repertori. Aquest és el Miles Davis Septet. Comença el concert.

Estranya reacció del públic belga, sobrepassat probablement pel concert que acabem de sentir i que el Miles Davis Septet tancava amb Funky Tonk i Sanctuary Closing, dos temes que, com ha passat amb la resta de l'actuació, s'inserien l'un en l'altre. Es fonien amb les improvisacions col·lectives de la banda per estructurar aquesta intensíssima actuació al Palau de Belles Arts de Brussel·les del 26 d'octubre del 1971. Hora i mitja de música ininterrompuda, durant la qual la banda de Miles ha passat per molts temes. Directions, de Joey Zawinul, enllaçat amb dos originals de Miles, Honky Tonky, What I Say, hem reconegut després el Sanctuary, de Wayne Shorter, han tornat als originals de Miles amb It's About Time i Yesterday Now, i per acabar el Funky Tonk i una reminiscència novament del Sanctuary. Alguns d'aquests temes formen part de l'àlbum que retrata la recerca que va fer aquest septet. El treball Live Edil, gravat el 1970 parcialment en directe a Washington i parcialment a l'estudi Columbia de Nova York. Recordem una vegada més els noms dels músics que hem estat sentint aquesta nit. Miles Davis a la trompeta, Gary Bartz al saxo soprano i alt, Keith Jarrett al Rhodes, piano i orga, Michael Henderson al baix, Dungu Chancler a la bateria i Don Elias i James M. Tume a les congas i percussió. Volem agrair, això sí, a la Ràdio Nacional de Bèlgica que hagi compartit amb nosaltres aquesta gravació dels seus arxius, aquesta feta al Palau de Belles Arts de Brussel·les el 26 d'octubre del 1971.

0: I més música de Miles Davis a la sessió del Via Jazz Concert de demà amb una altra formació de septet, el que va portar per Europa el 1973. I tocaven en aquesta ocasió el saxofonista Dave Liefman, els guitarristes Pete Cozy i Reggie Lucas, el baixista Michael Henderson, el bateria Al Foster i el percussionista James M. Tume. El concert que sentirem el va gravar l'aleshores Ràdio de Iugoslàvia a Belgrat el novembre del 73. I el sentirem aquí, al nostre club, en una altra de les sessions especials centenari Miles Davis que estem preparant aquests dies amb en Josep Aymí com a pilot tècnic. Us hi esperem. Fins demà.
1: El jazz en viu al Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

0: Malgrat no ser un compositor de bandes sonores, la seva música és molt utilitzada al cinema. George Ligeti, amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.

0: Montserrat Torrent, que és una persona cabdal a la meva vida. Segurament la persona és la persona culpable de que em dediqui a l'orgue, perquè em va demostrar que, tot i la seva capacitat abstracta que m'ha dit abans d'expressió, l'orgue també podia parlar directament a l'ànima humana, i ella m'ho va demostrar i em va fer veure l'orgue d'una manera molt més propera i molt més fantàstica. La veritat és que és una persona que m'ha canviat el futur, diguem, i això fa que m'hi dediqui i m'hagi dedicat durant molts anys a l'orgue, no?
1: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de David Malet, pianista i organista.

Tot seguit podrem sentir el septet per a vent i corda en mi bemoll major, opus 20, que Ludwig van Beethoven va compondre l'any 1800. Ens acompanya l'octet Mitres.

0: Els membres de l'octet Mitres ens oferien el septet per a vent i corda en mi bemoll major, opus 20 de Ludwig van Beethoven.
1: Catalunya Música.

Tot seguit, Rachel Podger, violí barroc, ens ofereix la sonata per violí número 3, número de catàleg 1005, de Johann Sebastian Bach.

0: Rachel Podger, violí barroc, ens oferia la sonata per violí número 3, número de catàleg 1005, de Johann Sebastian Bach.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la sinfonia número 4 en mi menor, opus 98, l'última que va compondre Johannes Brahms. Serà en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, en un enregistrament de l'any 1988.